0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: plorar dins de mi.
1: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera. Són les 4.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Permanece a la escucha.
4: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
4: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
4: A Ràdio Abrera, Hora 23.
5: Ràdio Reloj.
6: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
6: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
7: Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: No pots dormir?
1: No pots dormir? No pots dormir?
0: Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit. Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera. Són les 6.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
2: El gegant de la ciutat, Arabaya, Arabaya.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
4: Soy J.C. Randoña.

Ràdio Obrera, la ràdio de referència gràcies a tu.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80. 90. 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a l'AP7 a Vandellòs, deixa la via completament tallada en sentit Barcelona i es fan desviaments per la sortida 297. A la resta, retencions habituals a les rondes de Barcelona, la C58 i també a la C17 a Mollet del Vallès. I precaució avui per les pluges. El servei meteorològic ha emès un avís per perill molt alt per intensitat de pluja a partir d'aquesta primera hora del matí a 8 comarques del litoral i prelitoral. Són l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme, la Selva, la Conca de Barberà, el Baix Camp, l'Alt Camp i també el Tarragonès. Així ho ha anunciat la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, l'Imma Soler, on ha remarcat que l'episodi no serà generalitzat ni extens territorialment, i sinó que la intensitat de pluja serà molt puntual i molt localitzada.
3: Que demà al dematí tinguin una mica més d'intensitat, sobretot en la zona del litoral i prelitoral, entre la zona del Camp de Tarragona i fins a les comarques de Girona, Baix Empordà, la Selva. No és un fenomen extens territorialment, però que sí que és un fenomen que pot tenir intensitat local en alguns punts.
2: Per ara no hi ha restriccions de mobilitat, però es demana molta precaució. L'avís vermell es preveu des d'ara fins a les 12 del migdia, però l'alerta en general abasta des d'aquesta matinada fins la del dimecres. I la Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada la setmana passada a Madrid, podrà tornar a casa seva després d'un acord entre l'empresa propietària de l'habitatge i els seus representants. El cas ha accelerat la presentació d'un nou decret d'habitatge que el govern espanyol preveu portar avui al Consell de Ministres. L'esborrany planteja prorrogar fins a 2 anys els contractes de lloguer que acabin abans del 2028 i limitar al 2% les actualitzacions anuals fins a finals del 2027. També inclou deduccions fiscals per als llogaters, incentius per als propietaris que baixin preus i préstecs sense interessos de fins a 50.000 euros per al primer habitatge. A Barcelona, la protesta per la crisi de l'habitatge davant del Palau de Congressos ha acabat amb 2 detinguts després del llançament d'objectes contra la línia policial. I el govern preveu incorporar a partir del 2027 un cribratge dels hàbits digitals en les revisions pediàtriques per detectar usos problemàtics de pantalles i donar pautes a les famílies. La mesura forma part d'un paquet de 67 actuacions de benestar digital per infants i adolescents que es desplegarà entre el 2026 i el 2028. Els equips pediàtrics preguntaran pels hàbits digitals dels menors de 0 a 15 anys i si detecten riscos es farà seguiment o derivació a serveis especialitzats. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: Jordi Quintana.
1: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé. That's right.
2: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: A Abrera gaudim dels patis oberts, un espai per fer esport, jugar i compartir temps en família.
1: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluch obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
0: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral, en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
1: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluch es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
0: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
2: T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a l'AP7 a Vandellòs, deixa la via completament tallada en sentit Barcelona i es fan desviaments per la sortida 297. També un altre accident, en aquest cas a la C-17, a Ametlla del Vallès, provoca congestió en aquest punt. A la resta, retencions habituals a les rondes, a la C-58 i també a la C-17, a Mollet del Vallès. I precaució avui per les pluges del Servei Meteorològic, a més un avís de perill molt alt per intensitat de pluja a partir d'aquesta primera hora del matí a 8 comarques del litoral i prelitoral. Són l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme, la Selva, la Conca de Barberà, el Baix Camp, l'Alt Camp i també el Tarragonès. Ho ha anunciat la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler. On ha remarcat també que l'episodi no serà generalitzat ni extens territorialment.
3: Que demà al dematí tinguin una mica més d'intensitat, sobretot en la zona del litoral i prelitoral, entre la zona del Camp de Tarragona i fins a les comarques de Girona, Baix Empordà, la Selva. No és un fenomen extens territorialment, però que sí que és un fenomen que pot tenir intensitat local en alguns punts.
2: A conseqüència, els trens d'alta velocitat i rodalies no circularan fins les 11 del matí. El telèfon d'emergència 112 ha rebutjat 44 trucades relacionades amb les pluges fins a les 6 del matí. I l'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny a poques hores perquè entri al Consell de Ministres aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarrellotge, fins a l'últim moment les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat manté la indignació al carrer amb protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Porta del Sol de Madrid que de moment es manté indefinida. Tot plegat quan, a banda, el fons voltor propietat del pis de la Mari Carmen i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys del lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. I a banda, el Consell de Ministres també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bon dia. Aquest cap de setmana de divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27 de setembre s'ha celebrat la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, a la que s'ha recuperat la memòria dels porrons i l'esperit dels restaurants d'Abrera amb la seva gastronomia basada en la cuina tradicional catalana i en productes de proximitat. La fira es va inaugurar divendres a la tarda al barri del Robato amb el tradicional concurs d'aixecament de porró i dissabte i diumenge l'hem pogut gaudir al parc de Can Morral amb diverses propostes i activitats. Sentim l'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, la regidora de Turisme i Promoció de la Vila, Maite Novell, i la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré.
5: Ja hem començat la fira dels porrons, ja ha començat aquí el Rebato. Concursos, improshow i un bon sopar, però sobretot, molt bona gent. Vinga, animeu-vos i venim a la fira dels porrons.
6: Seguim gaudint de la 7a edició de la Fira Gastronòmica dels Porrons. Enguany, amb gran èxit de participació. Aquí tenim 17 tractoristes i ara aquí a darrere tenim ja que farem la ballada de gegants, ple d'activitats, de cultura, de tradició, de tastets, gràcies als restauradors, que hem tingut enguany també molts restauradors. Aquesta fira ja està sent un gran referent a la comarca i seguirem l'any que ve amb més i millor.
7: Gràcies també a les nostres entitats culturals d'Abrera, els geganters, el Bram de Foc, els tractoristes que avui han vingut aquí també a la plaça Can Morral, i seguim aquí amb la Fira dels Porrons. Moltes gràcies als abrerencs i abrerenques per participar un any més.
4: I sentim també el padrí de la Fira d'enguany, Jordi Uller, i el Juan Carlos Gáñez, guanyador de l'edició enguany del concurs d'aixecament de porró.
8: Em sembla fantàstic, estic molt agraït, i a més és un reconeixement a la família, i bueno, ha anat tot meravellós. M'encanta, moltes gràcies.
9: Estic molt content que faci
1: aquí la festa dels porrons aquí al Rebato, a Brera, i bueno, he guanyat perquè he tingut que guanyar. Hi ha molta gent que participa i cada vegada més, i que disfruti d'aquesta festa i bueno, molt agraït a la festa de Brera.
4: Per part de les persones assistents a la fira, la valoració també és molt positiva. Els i les escoltem en declaracions al Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Brera i a Ràdio Brera.
9: Pues ha sido súper relajante la combinación de la música, la pintura con el vino, que además no lo había vivido nunca. El tema de pintar con vino ha sido súper bonito. Y bueno, al final yo creo que nos hemos relajado todos un montón y con la música de fondo ha sido maravilloso.
10: Doncs molt maca, la recomano moltíssim. He vingut pensant de fer una activitat diferent, però la veritat que la combinació del vi, de pintar i de la música et dona un toc, et treu una miqueta de la rutina i la recomano molt. O sigui que us animo que la feu. I aquest és el punt que he pintat.
11: Bueno, doncs m'agrada moltíssim la Fira dels Porrons per 7è any. Està molt bé que l'Ajuntament faci coses pel poble. I la veritat que és un èxit sempre, cada any hi ha moltíssima més gent i és superxuli, m'encanta.
12: Me parece superbien que Abrera monte estas fiestas en el pueblo, que súper agradecidas y esperamos pasarlo superbien, que seguro que nos lo vamos a pasar superbien, segurísimo.
13: Estic molt contenta de participar al concurs de porrons d'Abrera.
4: Dissabte i diumenge al Parc de Can Morral hem pogut degustar les propostes dels restauradors i restauradores comprant el mercat de productors, productores i artesans i artesanes de proximitat i veure l'exposició i mostra de porrons històrics. Pels més menuts i menudes, durant el cap de setmana s'han organitzat diferents tallers i activitats infantils i hem comptat amb animació musical i actuacions. I la jornada de diumenge va comptar amb la tractura de popular a càrrec dels tracturistes abrerencs des del carrer del Rebato fins al Parc de Can Morral, on hem gaudit de la plantada i la ballada dels gegants d'Abrera, el Porronet i els grallers d'Abrera. Sentim l'Antonio Fusalba, el tracturista més gran.
14: A la Fira del Porró, com toca cada any, a la Fira del Porró. I aquest any n'hi ha molts més tractors que els altres anys. I això és molt bon senyal. Això és molt bon senyal. Això vol dir que la festa aquesta va creixent. I cada vegada hi ha més gent. I això, particularment, m'agrada molt.
4: Durant tot el cap de setmana, tot coincidint amb la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, la policia local d'Abrera i voluntaris i voluntàries de Protecció Civil han intensificat la vigilància a la zona per garantir totes les mesures de seguretat per poder gaudir de forma cívica, responsable i segura de la fira, tal com explica un dels integrants del dispositiu.
15: Estamos aquí como cada año disfrutando de la 7a edició de los Porrons, de la Festa del Porró. Acabant d'arribar al nostre estor d'allà del Rebato fins aquí. Hem fet un repercut que la gent l'agrada molt, la gent, els nens disfrutaven molt, els saludaven, deia adeu policia, adeu. Pensa que jo soc policia, jo soc Protecció Civil, perquè estic disposat per tot el que sigui per poble.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'agraeix la participació a tots els establiments, productors i productores de proximitat i entitats abrerenques a la 7a edició de l'esdeveniment gastronòmic i cultural i també a totes les persones assistents. Podreu veure una selecció d'imatges al perfil d'Instagram @abrerainfo i als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional. Nice.

0: Jordi Quintana.
1: Molt bon dia, és dimarts 29 de setembre, ja instal·lats a la tardor, i avui amb un matí especialment pendent del cel, el Pla Inuncat està activat per la possibilitat de pluges fortes, així que molta prudència a la carretera i, sobretot, atenció a les indicacions de Protecció Civil. Nosaltres us acompanyem durant les pròximes 5 hores amb tota l'actualitat, un seguiment especial informatiu sobre les pluges, novetats discogràfiques, els nostres temes del record i, sobretot, música i bona companyia. Comencem aquest dimarts, comença Fórmula Matí. Comencem explicant que Renfe suspèn la circulació de trens d'alta velocitat i mitjana distància a tot Catalunya entre les 9 i les 11 del matí pel temporal de pluges d'aquest dimarts. La companyia ha pres aquesta decisió unilateral per precaució i amb l'objectiu d'anteposar la seguretat dels usuaris. Els trens afectats són els serveis d'AVE del corredor nord-est, els Avant i Euromed. Pel que fa als de mitjana distància, se suspenen dos trens, un amb sortida prevista a 9:15 de l'estació de França i destinació València Nord en el tram fins a Tortosa i un altre amb sortida a les 8:45 de la mateixa estació i destinació Saragossa en el tram fins a Móra la Nova. Els serveis que tenien la sortida prevista en aquesta franja horària previsiblement circularan a partir de les 11 del matí, sempre que les condicions del temps ho permetin i es puguin garantir la seguretat. Els trens que ara tarda la seva sortida també són diferents horaris dels AVE Barcelona-Madrid. De moment, Protecció Civil no ha anunciat per ara restriccions de mobilitat ni la suspensió de les classes, però ha demanat precaució davant d'aquest fenomen de pluges intenses que no serà generalitzat, sinó local. Aquest dilluns a la nit es va enviar un exalert a 13 comarques per advertir de la previsió de pluges localment intenses entre aquesta hora i les 14 i demanar que s'extremin les precaucions, sobretot en els moments de més intensitat. Les comarques que han rebut l'alerta, entre altres, són el Baix Llobregat. El Metocat ha situat l'avís per intensitat de pluja en 30 minuts en 5 de 6, amb la possibilitat que caiguen més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i 90 en 3 hores, però serà un episodi, diuen, local. Estarem atents. L'empresa Urba Gestión i representants de la Mari Carmen han arribat a un acord perquè aquesta dona de 87 anys i veïna de Madrid pugui tornar amb caràcter immediat al pis de lloguer d'on van ser desnonada ara fa 5 dies. Fons de la empresa municipal d'habitatge i sol de la capital espanyola, que ha fet de mediadora, ha explicat que haurà de ser Mari Carmen Abascal qui doni el vistiplau a l'entesa per tornar a l'habitatge del carrer Alcalde Sainz de Baranda, on vivia fins la setmana passada. Per cert, que es complica la negociació perquè avui dimarts arribi al Consell de Ministres un decret d'habitatge que compti amb prou suports per superar la posterior convalidació al Congrés. Des de Barcelona, Pedro Sánchez ha fet una última crida a l'altura de mires, al sentit d'estat i la responsabilitat. Més coses. Un accident amb un camió a la AP7 a l'altura de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha deixat un ferit, un home ferit crític i ha obligat a tallar la via en sentit nord aquest dimarts al matí. El camió que transportava paqueteria ha bolcat i el conductor ha quedat atrapat a la cabina. També al capítol de successos, nou ferit per arma blanca al centre de Barcelona. L'agressió ha passat aquest dilluns a la tarda a l'interior d'un hotel de luxe situat al número 132 del Passeig de Gràcia. Parlem del cas a Fuster. Segons ha avançat el caso i ha confirmat aquest programa de fons dels Mossos d'Esquadra. Segons el digital, la víctima, un jove de 23 anys que s'allotjava a l'hotel, hauria rebut la visita de tres homes amb qui hauria discutit. La baralla hauria pujat de to i l'haurien donat una pallissa al client. També l'haurien clavat dues punyalades a la zona del coll. Salut implantarà un nou cribratge per a detectar addiccions a les pantalles entre els menors d'edat. La idea és que a partir de l'any que ve els pediatres facin preguntes sobre l'ús que fan els menors de la tecnologia a les visites rutinàries. Aquesta és una de les 67 mesures que ha acordat el govern per garantir el benestar digital dels menors. Comença a ploure, tenim tempesta a l'exterior dels nostres estudis, al Baix Llobregat Nord. Ara a Abrera, 22 graus, precaució.
0: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Comencem amb una cançó que molts reconeixereu de seguida, però passada pel filtre d'Aurora Kodachi. Jo no te pido la luna. Torna amb aquesta versió molt més ballable i directa, recuperant aquell gran clàssic italià que també va triomfar en castellà. Una mica de

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Les 8 i 19 minuts. Posem-hi una mica de rock amb Censurados. La banda madrilenya ha tornat amb ganes després d'anys amb poca activitat discogràfica i vent. Manté allò que sempre els ha funcionat. Guitarres, melodia i una intensitat molt directa. Una nova etapa, però amb el segell de sempre.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Desespero.
1: 9:15 del matí. Avui dimarts serà un dia per treure a passejar el paraigua perquè la inestabilitat guanyarà força i durant el dia hi haurà una tongada de xàfecs i tempestes que poden ser localment intenses, especialment al litoral i al prelitoral. El Servei Meteorològic de Catalunya manté activats avisos per intensitat de pluja en aquests punts, amb un grau de perill que arriba a 5 sobre 6 en algunes comarques. Localment es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i puntualment, si algun xàfec s'estanca i es manté més immòbil, es poden superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Durant les primeres hores del matí, el risc de xàfecs intensos és més elevat, sobretot a les comarques del sud del país, entre les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el Penedès. També plou amb ganes en alguns punts de l'interior. Amb el pas de les hores, però, la tongada de precipitacions avançarà del sud-est al nord-est. Durant el matí i el migdia, els xàfecs guanyaran protagonisme a les comarques de Barcelona i més endavant es desplaçaran cap a les comarques de Girona. Precaució durant les hores punta en aquestes zones perquè es poden produir aiguats torrencials molt localitzats. Les pluges seran molt irregulars i no afectaran de la mateixa manera totes les poblacions. Allà on descarreguin amb més força, però, poden caure molts litres en poca estona i les tempestes poden anar localment acompanyades de fortes ratxes de vent. El principal element a vigilar serà precisament la intensitat d'aquests xàfecs. El Meteocat preveu la possibilitat que superin els 40 litres per metre quadrat en mitja hora en alguns sectors del litoral i del prelitoral. Per aquest motiu caldrà estar especialment atents a rius, rieres, torrents, barrancs, passos subterranis i altres punts fàcilment inundables. En aquest sentit, es recomana seguir les actualitzacions dels avisos meteorològics

al llarg de la jornada d'avui. L'augment de la nuvolositat i la pluja també faran que notem una baixada dels termòmetres. El descens serà clar respecte a dilluns i es notarà especialment a l'interior, on l'ambient serà força més fresc i de tardor. A les zones on la pluja sigui més persistent, les màximes quedaran clarament frenades. De fet, al migdia, les màximes amb prou feines arribaran als 25 o 24 graus. A Abrera tenim pluja i una tongada de tempestes que està a punt d'arribar pel Baix Llobregat Nord. Ara fem lloc al nostre tema del record. David Otero recuperava amb Taburete una foto en blanco y negro, una de les cançons més estimades de l'etapa del Canto del Loco. La van tornar a gravar junts anys després i va tornar a funcionar la meravella. És una bona excusa per recuperar-la aquest matí del dimarts 29 de setembre.

0: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.
1: I avui el títol no podia ser més oportú. Amb l'Inuncat activat i un matí ben pendent del cel, arriba Daniele amb... Llueve. Llueve en mi. Una d'aquelles coincidències que la ràdio et posa fàcil perquè només cal mirar per la finestra.

0: a chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: Vols més clients? Vols més visibilitat?
3: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
2: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
3: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
2: Si tens un negoci a la comarca,
3: aquest és el teu moment.
2: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
3: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
4: Seguim avançant al matí i ara baixem una mica les revolucions. Xambau i Alejandro Sanz es troben a Ahí estás tú, una cançó amb arrel flamenca, calma, i dues veus que encaixen d'una manera molt natural. Esperem una mica, ara plou a l'exterior dels nostres estudis i deixem que la música faci la resta.

0: Ràdio Abrera, sempre al teu costat.
1: Posem una miqueta de rock amb Corizonas. Els madrilenys acaben de publicar Òrdago i Caramelo Envenenado. És una de les peces que millor resumeixen aquesta nova etapa de la...

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Pugem una miqueta al pols amb De La Rose i Ryan Castro, ella des de Puerto Rico, ell des de Colòmbia. La Monda, a les 9, l'última hora.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. La Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada la setmana passada a Madrid, podrà tornar a casa seva després d'un acord entre l'empresa propietària de l'habitatge i els seus representants. El cas ha accelerat la presentació d'un nou decret d'habitatge que el govern espanyol preveu portar avui al Consell de Ministres. L'Esborrany planteja prorrogar fins a 2 anys els contractes del lloguer que acabin abans del 2028 i limitar al 2% les actualitzacions anuals fins a finals del 2027. De fet, aquest matí s'ha executat un altre desnonament, en aquest cas a Mataró, d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. Per saber com ha anat tot plegat, connectem ara amb Clara Sánchez de TV Mataró. Clara, bon dia.
3: Bon dia, Maria. Doncs sí, la família d'en Jordi amb un 87% de discapacitat i la seva germana, l'Alícia, han estat desnonats fa ben pocs minuts aquí al barri de Cerdanyola de Mataró. Després d'una negociació de més de mitja hora amb la comitiva judicial i d'un ampli desplegament del sindicat de l'habitatge per intentar evitar aquest desnonament, finalment s'ha executat. I també s'ha desestimat la petició que havia fet l'Ajuntament de posposar aquesta execució perquè la família es pogués traslladar en un pis que havia trobat. Ara Serveis Socials ofereix 3 dies en un hostal com a alternativa habitacional.
2: Gràcies, Clara. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I a banda, el Consell de Ministres també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any bonificacions, com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals. I precaució avui per les pluges. El Servei Meteorològic ha emès un avís de perill molt alt per intensitat de pluja a 13 comarques del litoral i prelitoral. La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Lima Soler, ha remarcat que és molt difícil saber amb exactitud on els aiguats descarregaran amb força i, per tant, no s'han activat de moment restriccions de mobilitat, però demana absoluta responsabilitat a la ciutadania. A conseqüència, els trens d'alta velocitat no circularan fins les 11 del matí i Rodalies també ha reduït la velocitat dels seus trens. El telèfon d'emergències, també el 112, ha rebut fins a 44 trucades fins les 6 del matí relacionades precisament amb aquestes pluges. I un home ha resultat ferit per arma blanca aquest dilluns en un hotel de luxe del Passeig de Gràcia de Barcelona. Els Mossos van rebre l'avís cap a 6:15 de la tarda i diverses patrulles i efectius d'emergències s'hi van desplaçar fins al lloc dels fets. La víctima va estar traslladada a un centre sanitari i, segons la policia, la seva vida no corre perill. Els Mossos han obert ara una investigació per tal d'identificar el responsable o responsables d'aquesta agressió.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, un any més es segueix impulsant, promovent i fomentant la vida activa i saludable de la gent gran amb una nova edició de la Setmana de la Gent Gran, amb una àmplia oferta de propostes gratuïtes adreçades a persones a partir de 60 anys, amb l'objectiu d'apropar-les a les activitats que trobareu als casals de la gent gran d'Abrera durant tot l'any. Tallers, caminades, activitats lúdiques, xerrades i propostes de sensibilització que tindran lloc del dimecres 30 de setembre al divendres 9 d'octubre. Així, Abrera es prepara per celebrar una nova setmana de la gent gran amb una programació diversa que s'estendrà del dimecres 30 de setembre al divendres 9 d'octubre. El programa inclou tallers de ceràmica i memòria, risoteràpia, un got talent, una caminada, xerrades, activitats de prevenció de l'Alzheimer, un bingo musical, un cinefòrum i un taller de mobilitat segura, entre d'altres propostes. Júlia Mirtos, la regidora de Gent Gran.
5: La setmana de la gent gran és la setmana en què, juntament amb entitats especialitzades en aquesta etapa de la vida, fem una mostra de diferents activitats, xerrades i tallers, on es tracten els temes que importen a la nostra gent gran. Enguany, a més, posem en marxa i us presentem 2 noves activitats del programa de gent gran que es realitzaran durant tot el curs. Aquestes són el futbol més 60 i les caminades més 60. També és el moment en què les associacions de gent gran d'Abrera fan les seves activitats que ofereixen durant tot l'any, però concentrem l'acció en aquesta setmana per tal que tothom qui vulgui conèixer el projecte de gent gran d'Abrera el pugui conèixer. És una mesura més que entomem per tal que totes les persones grans que vulguin es puguin dirigir a les activitats que desenvolupem tant al nucli com als barris i mantenir-se en xarxa i actius. Així doncs, tenim per endavant una setmana de la gent gran repleta d'activitats adaptades a tots els interessos i possibilitats, pensades en clau de gent gran i per la gent gran. I és per aquest motiu que us convido a tothom, a tota la família, a conèixer el que fem des de la gent gran d'Abrera. Esteu totes i tots convidades a la setmana de la gent gran d'Abrera.
4: A continuació us detallem les activitats programades en el marc de la setmana de la gent gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà la tarda de 16:30 a 17:30 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'AFA, Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, d'11 a 12:30, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre amb la tradicional caminada de la gent gran, que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. El dilluns 5 d'octubre, de 10 a 11 del matí, hi haurà la xerrada sobre acompanyament i beneficis de tenir un animal de companyia a la tercera edat a càrrec de Mascot Center amb gossos i marxandatge, i de 4 a 2 quarts de 6 de la tarda s'hi farà també la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció d'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora, i a la tarda, de 17 a 18:30, un bingo musical a càrrec de l'AFA. El dimecres 7 d'octubre, de 17 a 20, tindrà lloc un cinefòrum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. I finalment, el divendres 9 d'octubre, de 10 a 12, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Gent gran.
4: Coincidint amb la celebració de la Setmana de la Gent Gran, la Setmana Europea de l'Esport i la Setmana de la Mobilitat Sostenible, es donen a conèixer noves activitats i serveis per a la gent gran d'Abrera. Activitat física i benestar, activitat esportiva amb l'AEA, Agrupació Esportiva Abrera, tots els dijous de 10 a 11:30 al camp de futbol municipal a partir del dijous 24 de setembre. Caminades més 60, jornada de portes obertes el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al camp de futbol municipal. Per a més informació i inscripcions podeu trucar o adreçar-vos al camp o al casal de la gent gran. Transport públic gratuït per a persones més 60. Posem en marxa la gratuïtat del servei de bus urbà més 60 amb la nova T-Social. Per obtenir més informació sobre la tramitació podeu trucar o adreçar-vos a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o AC de l'Ajuntament d'Abrera, i en col·laboració amb la Residència Abeledat Canigó d'Abrera, els àpats en companyia i els àpats a domicili. Per a més informació sobre aquests serveis podeu contactar amb el Departament d'Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera o amb la Residència Abeledat Canigó d'Abrera.
0: Abrera Informació. Esports.
4: Recordem que estan obertes les inscripcions per participar en els tercers premis de l'activitat física i l'esport local convocats per l'Ajuntament d'Abrera amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera, o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses per als abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es poden presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs de forma telemàtica o a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat, i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Les poden presentar persones físiques o jurídiques d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals podeu consultar a l'enllaç que trobareu a la part inferior de la pàgina web abrera.cat. Així mateix, el Servei d'Esports hi podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figurin entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local, el rendiment esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents sectors de la població, el foment dels valors implícits en la pràctica esportiva, en casos d'especial interès, rellevància o repercussió dins de la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per iniciativa de la comissió qualificadora. A continuació, us detallem les categories. Col·laborador o col·laboradora de l'any, reconeixement al Centre Educatiu AFA, Associació de Famílies d'Alumnes, capacitat organitzativa d'esdeveniments, igualtat d'oportunitats, inclusió i cohesió social, activitat física, hàbits saludables i envelliment actiu, premi als valors esportius, Memorial Antonio Serrano, trajectòria categoria esportiva, èxit esportiu, millor esportista individual masculí i millor esportista individual femenina. Per a més informació podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal al camp, al passeig de l'estació número 24, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 a 2 del matí. També podeu trucar en el mateix horari al telèfon 93 770 0325 o enviar un correu electrònic a camp@arrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Doncs al fi, ja han acabat els informatius. És dimarts 29, superades les 9, seguim amb la pluja ben present aquest dimarts de tardor. Obrim la segona hora amb Cris Lora i E un delirio. Ritme i energia per espavilar el matí, encara que el cel vingui gris. I després canviem una mica el color, però mantenim el pols urbà amb de Nacar i CH amb un feeling. Primer una mica més d'intensitat, després baixarem un punt i continuem fent camí entre música i pluja.

0: Pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicle@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
2: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: I ara sí, una mica de festa per plantar cara aquest matí gris. El combo dominicano arriba amb Nos vamos de fiesta. Merengue, ritme i ganes de

Ràdio Obrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Obrera. Digue-li que et posi Ràdio Obrera. Que et posi Ràdio Obrera.

0: Fórmula Matí, el trànsit.
1: La pluja intensa que està afectant el Baix Llobregat Nord a hores d'ara està ja provocant problemes a l'autovia 2 per inundacions. Hi ha cues de fins a 5 quilòmetres entre el Bruc i Esparreguera. Són dades que ens acaben de facilitar des de trànsit. Atenció, per inundacions a la calçada, autovia A2, hi ha problemes per circular entre el Bruc i Esparreguera. Moltíssima precaució a la carretera.
0: Fórmula Matí, el trànsit. La informació al moment, sense esperes. Fórmula Matí.
2: Fórmula Matí. Fórmula Matí.
1: Dos quarts de deu del matí, continua plovent a l'exterior dels nostres estudis, moltíssima precaució. Arriba el nostre tema del record, avui amb Natàlia Lafourcade i En el 2000, que és una de les cançons que va donar a conèixer la mexicana quan tot just començava. Amb un pop fresc, aquesta lletra molt d'aquell moment, i una Natàlia ben diferent de la que coneixem avui. Recuperem aquella primera etapa i que entri la música en aquest matí de plena tardor.

0: Ràdio Obrera arriba a tot arreu. Escolta'ns a radioobrera.cat i la nostra aplicació gratuïta. Descarrega-te-la.
1: Seguim amb De Paul. El barceloní torna amb Bocetos, una cançó molt en la seva línia. Pop, emoció i una història que va prenent forma a poc a poc. Una miqueta de calma.

0: Fórmula Matí, última hora.
1: Una línia de tempesta s'està ara mateix a sobre del Baix Llobregat Nord. 13 comarques del litoral i del prelitoral estan en risc alt i molt alt per pluges localment intenses. Entre aquestes comarques, evidentment, Baix Llobregat. Avís hidrològic a l'Alt Penedès i la comarca de l'Anoia. Les pluges poden provocar augments sobtats de rius i rieres. Avís hidrològic a l'Alt Penedès i a la comarca de l'Anoia. Renfe suspèn la circulació d'alguns trens. Hi ha retards i talls a ferrocarrils de la Generalitat per les pluges. Línia Llobregat-Anoia, a causa de les inclemències del temps, el servei de trens de la línia R6, Igualada, funciona entre Plaça Espanya i Masquefa i entre Piera i Igualada. S'està gestionant el servei alternatiu per carretera entre Piera i Masquefa. El temporal d'aquest dimarts descarrega amb força el Penedès a l'espera que el front de pluja ja s'està desplaçant cap a ara mateix Bages i Baix Llobregat Nord. Des de Protecció Civil asseguren que a hores d'ara els aiguats ja han deixat més de 30 litres en menys de mitja hora. L'Alt Penedès s'ha endut l'impacte de moment més fort del temporal amb registres de 61 litres al Sant Martí Sarroca o 58,6 a Font-rubí. L'autovia 2, hi ha zones amb inundacions. A l'autovia 2 hi ha congestió de fins a 5 quilòmetres entre el Bruc i Esparreguera en els dos sentits de la marxa per la pluja. Moltíssima precaució. Altres temes d'última hora, a part del temporal. Des de primera hora del matí, agents de la Policia Nacional estan duent a terme en diversos punts de l'estat, també a Catalunya, amb escorcolls a Sabadell, una operació a gran escala contra una màfia dominicana que suposadament es dedicava a la falsificació documental per afavorir la immigració il·legal. I tiroteig a Sabadell. Aquest dilluns els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís per diverses trucades al telèfon d'emergència 112 d'un nou tiroteig a Catalunya. En aquest cas, a la plaça de Rogelio Sota, al barri d'Espronceda de la Sabadell. Tot sembla estar relacionat, segons les primeres informacions, amb una baralla entre clans d'ètnia gitana que van anar pujant de to fins que es van fer trets a l'aire. Ara per ara no consten ferits, segons han explicat fonts de la policia catalana aquest programa. Recordem, autovia 2 entre el Bruc i Esparreguera, dos sentits de la marxa, inundacions, 5 quilòmetres de congestió. Moltíssima precaució.
0: L'actualitat al moment. Fórmula Matí.
2: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
3: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
2: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30.
4: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
5: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
5: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
5: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
1: Atenció, perquè la gasolina no dona treva i dispara la inflació al setembre. L'IPC creix aquest mes a Espanya un 4,9% anual. 6 dècimes més que la taxa registrada a l'agost per l'encariment dels carburants. Ara posem una mica de flamenc pop amb De Marco Flamenco. Des d'Utrera arriba amb Como a Nadie, una cançó d'amor, d'aquelles que parlen de trobar algú que et canvia la manera de veure-ho tot, sentiment i melodia.

0: ràdio més propera. Ràdio Obrera.
1: Posem-hi més ritme amb aquesta col·laboració ben internacional. Fantomel, Willy William, Bex Cristobao i altres amb aquest Elástico, aquí en la seva versió en castellà.
2: Que siento, vivamos el momento, échale mucha pasión.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Elvis Crespo, tot un referent del merengue, amb el colombià BL, pa bailar. Dues generacions, dos estils i una mateixa idea. Aquesta sí que ve amb ganes de ballar, cap a les 10. Continuar plovent i amb tempesta, precaució.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Precaució avui per les pluges. El Servei Meteorològic ha emès un avís per perill molt alt per intensitat de pluja a 13 comarques del litoral i prelitoral. Per ara ja s'han deixat a registres de més de 30 litres a mitja hora al Penedès i fins i tot s'han assolit els 41,5 litres a Sant Martí de Sarroca, a l'Alt Penedès també. La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Limma Soler, ha remarcat que és molt difícil saber amb exactitud on els aiguats descarregaran amb força, però demana absoluta responsabilitat a la ciutadania. Ho ha explicat aquest matí en compareixença després d'una reunió de seguiment.
3: El que demanem és aquesta valoració de que es tingui en compte que estem en aquesta situació meteorològica on s'estan movent aquestes precipitacions pel territori amb una certa incertesa d'on poden caure exactament i, per tant, aquestes precipitacions que poden ser puntualment intenses, no tenim aquesta informació de exactament on poden caure, evidentment, i, per tant, doncs, el que demanem és a tot aquest territori ampli, totes aquestes comarques del litoral i prelitoral, doncs, que estiguin amatents d'aquesta situació meteorològica i que, per tant, doncs, actuïn amb conseqüència.
2: A conseqüència dels aiguats, els trens d'alta velocitat no circularan fins a les 11 del matí. Rodalies també ha reduït la velocitat dels seus trens. El telèfon d'emergència 112 ha rebut fins a 44 trucades fins a les 6 del matí. I pel que fa a la mobilitat, l'accident d'un camió aquesta matinada a l'AP7 a Vandellòs deixa la via completament tallada i es fan desviaments per la sortida 297 cap a la Nacional 340. En l'accident, el conductor del camió ha resultat ferit crític i ha hagut de ser excarcerat pels serveis d'emergència. I la Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada la setmana passada a Madrid, podrà tornar a casa seva després d'un acord entre l'empresa propietària de l'habitatge i els seus representants. El cas ha accelerat la presentació d'un nou decret d'habitatge que el govern espanyol preveu portar avui al Consell de Ministres. L'Esborrany planteja prorrogar fins a 2 anys els contractes de lloguer que acabin abans del 2028 i limitar el 2% les actualitzacions anuals fins a finals del 2027. També inclou deduccions fiscals per als llogaters, incentius per als propietaris que baixin preus i préstecs sense interessos de fins a 50.000 euros per al primer habitatge. De fet, mentrestant, avui a Mataró s'ha executat un altre desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat. I a banda, també el Consell de Ministres hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb l'àrea de promoció de la donació del Banc de Sang i Teixits, s'impulsa una nova campanya de donació de sang i plasma a Abrera. La cita és aquest proper dijous 1 d'octubre a la Casa de Cultura, carrer de Federico García Lorca 17, en horari de 10:30 a 13:30 i de 16 a 20 hores. Des del Banc de Sang i Teixits informen que calen 1.100 donacions diàries per fer front a les necessitats dels i les pacients. Des del Banc de Sang i Teixits es fa una crida a la donació per reforçar les reserves després de l'època estival, quan es produeix una baixada en les donacions. Calen 1.100 donacions diàries per fer front a les necessitats dels i les pacients. Es calcula que 173 persones necessiten sang cada dia als hospitals catalans. Els motius més freqüents pels quals un pacient pot necessitar transfusions són els càncers, les hemorràgies intestinals, els infarts, les fractures o malalties de la sang com anèmies. Si tens entre 18 i 70 anys, peses més de 50 quilograms i gaudeixes de bona salut, pots convertir-te en donant i ajuda a salvar vides amb un gest senzill que només et prendrà uns minuts. Reserva la teva cita al web donasang.gencat.cat. Podeu consultar tota aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
5: Abrera Informació, esports i benestar.
0: Gent gran.
4: Molt bona acollida de la jornada de portes obertes del nou programa de Futbol Més 60 per a persones majors de 60 anys, impulsat des de l'Ajuntament d'Abrera i l'Agrupació Esportiva Abrera. L'acte de presentació d'aquesta nova iniciativa ha tingut lloc aquest dijous 24 de setembre al matí al camp de futbol municipal. Les valoracions per part dels integrants del programa són molt positives. Escoltem en primer lloc el Fernando, entrenador de l'equip, i a la Maite i el Tomàs, dos dels seus integrants.
6: Estamos aquí en el campo de futbol,
1: jugando al fútbol con personas con más de 60 años. Y en principio, pues bueno, han venido 10, 12 personas, donde sí me gustaría que pudieran venir muchas más. Tenemos la posibilidad de poder tener todas las instalaciones para nosotros y, bueno, crear un grupo donde las personas vengan, se diviertan, lo pasen bien, y todos aquellos que han jugado al fútbol o no han jugado y quieren aprender, pues también tienen tiempo para poder aprender, porque también tenemos edad para poder seguir aprendiendo, que es lo importante, y hacer amistades y formar un gran grupo.
6: Yo también vengo al fútbol más 60, la verdad es que me ha gustado muchísimo la experiencia. Toda la mujer que quiera, mayor de 60, puede venir, porque no es una actividad que te puedas hacer daño y es súper divertida y al aire libre. ¿Qué más podemos pedir?
7: Aquí esta primera jornada del fútbol 60 més d'Abrera, estem molt contents. Hem fet un grupet, però això ara n'hi ha més, i molt bé, l'activitat és molt positiva.
8: Beneficis, em veiem actiu, fas esport, coneixes gent, comparteix temps amb ells, a gent que no coneixes, i fas pinya.
4: El programa es desenvoluparà mitjançant sessions setmanals de futbol adaptat amb un enfocament social, inclusiu i no competitiu, prioritzant la salut, la convivència, la socialització i el benestar de les persones participants. En funció de la demanda, es podran ampliar fins a dues sessions setmanals. Aquest nou projecte s'emmarca les polítiques municipals de promoció de l'activitat física, la salut i l'esport inclusiu i representa una nova oportunitat perquè la ciutadania d'Abrera pugui mantenir-se activa, fomentar les relacions socials i millorar la seva qualitat de vida a través de l'esport. El conveni tindrà vigència fins al 30 de juny de 2027 amb la possibilitat de prorrogar-lo de mutu acord entre les dues parts. Les persones interessades a participar en aquesta nova activitat poden informar-se i formalitzar la seva inscripció a través de l'AEA, Agrupació Esportiva Abrera. Amb aquest acord, des de l'Ajuntament i l'entitat esportiva, es referma el compromís amb la promoció d'hàbits saludables, l'envelliment actiu i la pràctica esportiva inclusiva, afavorint la participació de la gent gran en activitats físiques adaptades a les seves capacitats.
0: Abrera Informació. Gent gran. Salut.
4: Abrera se suma a la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer amb diverses activitats incloses en la Setmana de Gent Gran 2026, impulsades des de l'Ajuntament d'Abrera en col·laboració amb l'Associació de Famílies de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat. El 21 de setembre es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia i la façana de l'Ajuntament i el Castell de Voltera d'Abrera s'han il·luminat de color verd per donar-li visibilitat. La presidenta de l'AFA, Mercè Rull, parla dels serveis que s'ofereixen a les famílies des de l'associació.
9: Des de l'AFA el que tenim són diversos serveis. Unes, doncs, primer, la informació i l'atenció a les famílies en segons quina problemàtica. Tenim les ajudes tècniques per segons quina fase de la malaltia puguin utilitzar, o sigui, cadires, llits, coses per la dutxa, etcètera, etcètera. Tenim tres centres de dia, són centres especialitzats d'estimulació, en el qual intentem que la persona estigui estimulada al màxim possible, independentment del seu grau de dependència que tingui. Són un està al Prat de Llobregat, l'altre el tenim a Molins i l'altre el tenim a Cornellà. L'horari és de 9 a 6. I allà, doncs, els donem un servei integral amb teràpies no farmacològiques d'estimulació, de musicoteràpia, fisioteràpia, controlem la medicació i en dutxes, i la veritat és que estan molt ben cuidats i el familiar, doncs, pot més o menys fer la seva vida laboral o la seva vida fora del que és la cura. També tenim dos espais en memòria, en el qual són per primeres etapes primerenques.
4: A continuació, repassem les activitats programades a Abrera amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer i dins la Setmana de la Gent Gran 2026, que tindran lloc al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Dimecres 30 de setembre, taller de ridoteràpia a les 16:30, dimarts 6 d'octubre, bingo musical a les 17 i dimecres 7 d'octubre, cinefòrum La Gran Lilian Hall a les 17 hores. I el programa La Salut a les Ones de Ràdio Abrera, a més aquest dissabte 12 de setembre passat, en col·laboració amb el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera, hem parlat del Dia Mundial de l'Alzheimer amb l'Andrea Márquez, psicòloga referent de benestar emocional i comunitària de l'equip d'atenció primària d'Abrera. Podeu recuperar el podcast a la programació a la carta al web www.radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera. L'actualitat al moment. Fórmula Matí.
10: Protecció Civil acaba d'enviar un ex-aler als telèfons mòbils del Baix Llobregat. L'hem escoltat també a l'Abrera i als municipis del Baix Llobregat Nord. Aquesta alerta també s'ha activat a les comarques de l'Alt Penedès i Anoia davant el risc d'inundacions per pluges torrencials durant les pròximes 3 hores. Des de la Protecció Civil es demana que no sortiu a l'exterior, no aneu a buscar el cotxe ni baixeu a cap subterrani. Si us arriba l'aigua, pugeu a zones elevades. Si sou a l'exterior, refugieu-vos en un lloc segur, sempre seguint les instruccions de les autoritats. Si esteu en risc, podeu trucar al 112. S'acaba d'activar aquest enviament del ex-alert al Baix Llobregat Nord per pluges torrencials, aquest risc de pluges torrencials, durant les pròximes hores. Ho anirem seguint en un seguiment especial informatiu durant aquest programa.
5: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
10: Deixem enrere la informació de les 10 i continuem molt pendents del temps. Plou, pla inuncat, continua activat. I obrim aquesta tercera hora amb Fraderita i Aquí estaré. És una proposta més melòdica. Per començar sense pressa. I després canviem el pas amb Elena Rose i Manuel Turizo amb La Setmana, que posa més ritme i sabor llatí al matí. De la calma de Fraderita passarem a una cançó que ja ens convida a moure'ns una mica més amb aquest matí de pluja.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Tallerers.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Circulació interrompuda entre Vilafranca i l'Hospitalet de Llobregat de Renfe Rodalies a causa d'una incidència a la infraestructura. Servei alternatiu per carretera entre Vilafranca i Martorell amb parades intermèdies. Viatgers encaminats a transports alternatius. I a la 2 continua amb la congestió per inundacions a Esparreguera. Precaució. Continua la pluja, 10 i 20 minuts, 21 graus. Seguim amb el Polo i una de les seves novetats d'aquest 2026. Camina com flow, arriba amb ritme, actitud, i aquell punt despreocupat. Una cançó per no quedar-se quiet i deixar-se portar una estoneta amb aquest matí de pluja i tempestes.

dos quarts d'onze en aquest matí de pluja, d'aquest 29 de setembre, 21 graus. Fem una pausa entre tanta novetat i recuperem una veu que va marcar tota una generació de balades llatines. Des de Mèxic, Cristian Castro, fill de la trio Verónica Castro, amb No hace falta, romanticisme en estat pur, i una d'aquelles interpretacions on la veu ho porta pràcticament tot, eh? Avui el nostre record musical en aquesta franja horària sona així.

0: Fórmula Matí, el trànsit.
1: Dos accidents provoquen hores d'ara afectació viària a l'autovia A2. A Esparreguera, en sentit Barcelona, hi ha un carril tallat i també a Castellbisbal, també sentit Barcelona, un altre accident que també obliga a tallar un carril. Atenció als conductors, dos accidents s'estan provocant a la mateixa circulació amb retencions. Concretament, parlem de l'autovia A2 a Esparreguera, fins a 3 quilòmetres de cues. Hi ha un carril tallat sentit Barcelona. I més endavant, també circulació amb congestió a l'autovia A2, a la mateixa autovia a Castellbisbal. També un carril tallat i un quilòmetre més de retencions, segons trànsit. Precaució amb la pluja.
0: Fórmula Matí. Música i informació.
2: A chatarrero del amor.
3: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato. Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
2: Chatarrero del amor.
4: Abrera som cultura.
5: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
4: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per a gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
7: Vols més clients? Vols més visibilitat?
8: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
7: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
8: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
7: Si tens un negoci a la comarca,
8: aquest és el teu moment.
7: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
1: Canviem una mica el color del matí amb Green Valley i Movimiento Original, aquella habitació que uneix el reggae de Green Valley amb el so dels xilens, una cançó que mira enrere cap als llocs i moments que acaben quedant-nos sempre a la nostra memòria. Ritme tranquil, molta calidesa.

0: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Seguim amb Jofre Bardagí i una cançó que forma part de la memòria de molta gent. El barceloní recupera Penélope, el clàssic de Serrat, i el porta al seu terreny. Una versió més íntima, molt cuidada. Una cançó de sempre amb una mirada nova.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Precaució avui per les pluges. Protecció Civil ha enviat, de fet, unes alertes als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès per demanar que no se surti a l'exterior durant les pròximes 3 hores per les pluges torrencials. Les tempestes ja han deixat registres importants i s'han superat el llindar d'alerta del riu Anoia, Sant Sadurní d'Anoia. Les pluges també han obligat a suspendre les classes a l'escola Guerau de Peguera de Torrelles de Foix i han interromput també les recis entre Masquefa i Piera. També hi ha alguns retards a l'aeroport del Prat en alguns vols per les restriccions de seguretat aplicades a les arribades i els bombers han rebut fins a 51 avisos entre les 8 i les 10 del matí. I la Policia Nacional ha desplegat des de primera hora del matí una operació a gran escala contra una presumpta màfia dominicana dedicada a la falsificació documental per afavorir la immigració il·legal. Connectem ara amb el nostre company, el Pol Peiró, de Ràdio Sabadell. Bon dia, Pol.
3: Bon dia. Som al carrer Borràs, al barri de la Nova Creu Alta de Sabadell, un dels punts on aquest matí la Policia Nacional ha estat duent a terme registres en el marc d'una operació contra una organització criminal presumptament dedicada a l'expedició de documentació falsa per afavorir l'entrada de persones irregulars procedents de la República Dominicana. Concretament, estem ara mateix al número 130, on, segons ens diuen fonts policials de la Policia Nacional, ha estat previst almenys fer dues detencions. Aquest operatiu està coordinat per l'UCRIF, la unitat de la Policia Nacional especialitzada en la lluita contra les xarxes d'immigració il·legal, i compta també amb la participació d'agents de la comissaria d'aquí de la ciutat de Sabadell. També, paral·lelament, a la ciutat s'estan fent dos registres, mentre l'operació també es desenvolupa simultàniament en altres punts de l'estat espanyol. En total, la previsió és que hi hagi 4 detencions de tot l'operatiu. Així que aquesta investigació, que continua oberta, la Policia Nacional segueix a l'interior d'aquí de l'edifici del 130, mentre plou a la ciutat de Sabadell, i per tant un operatiu que encara està en marxa.
2: Gràcies, Pol, estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I la Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada la setmana passada a Madrid, podrà tornar a casa després d'un acord entre l'empresa propietària de l'habitatge i els seus representants. El cas ha accelerat la presentació d'un nou decret d'habitatge que el govern espanyol preveu portar avui al Consell de Ministres. A banda, també, el Consell de Ministres hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran, i això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any les bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bon dia. Abrera, ens movem i fem esport. Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 amb una programació plena d'activitats per a totes les edats, impulsada des de la Regidoria d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera. Hi trobareu activitats com ioga, tai chi, pilates i estiraments, entrenament funcional, tabata, hit i power pump, aigua gym, ciclo indoor i ciclo outdoor, working dancing i ball en línia, aerobox i taller de boxa jove, running club i cross camp, gimnàstica a Suau, GAC, Movicore, TBC i Step, futbol més 60 anys, torneig de futbol i activitats preesportives, educació física infantil, caminades i activitats a l'aire lliure, activitats per a persones amb capacitats diverses, caminada en família, patis oberts i iniciació a la calistènia. La programació inclou propostes per a tots els cicles de vida, així com activitats específiques per a infants i joves, persones més 60 anys, persones usuàries del camp i infants i joves inscrits als programes d'educació física preesportiva i de capacitats diverses. Algunes de les activitats requereixen d'inscripció prèvia. Recordem que l'Ajuntament d'Abrera va ser distingit pel Consejo Superior de Deportes com l'Ajuntament amb més oferta esportiva dins la categoria de municipis d'entre 10.000 i 20.000 habitants en el marc de la Setmana Europea de l'Esport 2025. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Entitats. Cultura.
4: Després de la pausa estival, el Cineclub Maruja Torres d'Abrera reprèn la seva activitat amb un

0: Un cicle cinematogràfic centrat en el cinema de sèrie B. Les sessions tindran lloc a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató a 7:45 del vespre, amb entrada gratuïta i oberta a tota la ciutadania. El fil conductor d'aquesta nova programació de tardor és el cinema de baix pressupost de les dècades dels anys 40 i 50, contraposant una producció nord-americana i una d'espanyola, tal com explica Manel Benito, un dels impulsors del cineclub Maruja Torres d'Abrera.
1: Començarem aquest mes de setembre amb dues pel·lícules, un cicle de dues pel·lícules, amb el fil conductor d'allò que els americans diuen sèrie B, és a dir, pel·lícules de baix pressupost, que han tingut dificultat per ser rodades, produïdes, amb pocs diners, amb actors desconeguts, directors desconeguts, típica dels anys 40 i bona part dels anys 50. I llavors hem volgut contraposar dues pel·lícules, una americana i una altra espanyola. Passarem el dia 18 la primera pel·lícula, The Tour, una pel·lícula nord-americana, i el dia 2 d'octubre una pel·lícula espanyola rodada a Barcelona per un director sabadellenc, Vida en sombres. Per tant, aquest discurs d'intentar posar en paral·lel dues produccions de baix cost amb les dificultats, a Espanya la censura de finals dels anys 40 i als Estats Units aquella producció de les sèries B fora dels circuits de producció de les grans productores i de l'Star System nord-americà. Aquesta reflexió que proposem al públic de poder veure dues pel·lícules que s'han convertit en dues joies, però que en el seu moment van ser produïdes com si fossin pel·lícules mainstream o industrials per cobrir la necessitat de les pantalles de cinema dels Estats Units.
0: Benito també destaca l'experiència de veure aquests films al cineclub.
1: Un dels objectius importants del nostre projecte, està superbé tenir un telèfon mòbil o un iPad o la tele o llavors veure la pel·li, llavors aturar-la, aixecar-se per prendre un iogurt i després tornar i veure una pel·li en tres sessions, però l'experiència de veure una pel·lícula en pantalla gran, acompanyat del públic, a les fosques i de seguit, crec que és una experiència diferent, és una altra experiència. Per tant, nosaltres oferim això, oferim una sala, crec que molt ben adequada per fer això, amb un acceptable so i una espectacular possibilitat de veure la pel·lícula en una pantalla gran, i llavors l'experiència és diferent. Pels que hagin vist la pel·lícula, que la puguin veure en aquestes condicions, i pel gran públic que no hagi vist aquestes dues pel·lícules ni a la tele ni en qualsevol altra plataforma, doncs els convidem no només a gaudir de la pel·lícula, sinó a gaudir de l'experiència de veure aquesta pel·lícula i poder després compartir-la amb la resta de l'auditori.
0: Tornem a recordar, divendres 2 d'octubre serà el torn de Vida en sombres, 1948, l'únic llargmetratge del sabadellenc Llorenç Llobet García, protagonitzat per Fernando Ferran Gómez i Maria Dolores Pradera, una obra de metacinema que va patir la censura de l'època. Les projeccions es faran a 7:45 de la tarda a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató, amb entrada lliure.
2: Abrera Informació, Salut Pública i Benestar.
0: Amb motiu del Dia Mundial del Cor, que se celebra el 29 de setembre, des de l'Ajuntament d'Abrera, a través del Servei de Salut Pública, s'organitza una sessió formativa per aprendre a reconèixer els signes d'un atac de cor i saber com actuar davant d'una situació d'emergència. L'activitat, que s'havia de celebrar aquest dilluns 28 de setembre passat a la tarda a la Casa de Cultura, ha quedat ajornada. Properament informarem de la nova data. Des de l'Ajuntament d'Abrera es continuen impulsant accions de promoció de la salut i prevenció de les malalties cardiovasculars, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial del Cor. En aquest marc, properament, la Casa de Cultura acollirà la xerrada Sap reconèixer un atac de cor? Saps fer la RCP? Una proposta formativa adreçada a la ciutadania. La sessió anirà a càrrec de Carles Cervera, director d'ambulància, Servimèdic i formador en RCP SB-B de la Semiciup, que oferirà eines i coneixements pràctics per identificar els signes d'un infart i saber com actuar davant d'una possible emergència cardiovascular, així com nocions bàsiques de reanimació cardiopulmonar. L'activitat compta amb un màxim de 22 participants. Es recomana, doncs, fer inscripció prèvia enviant un correu electrònic a salutpublica@abrera.cat. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'anima la ciutadania a participar en aquesta sessió, que ens permetrà adquirir coneixements que poden ser molt útils davant d'una situació d'emergència i contribuir a una comunitat més formada i preparada. Com dèiem, properament informarem d'aquesta nova data.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
3: Deixem enrere la mega informació de les 11 i entrem a la quarta hora amb el Pla Inuncat encara activat i un matí ben marcat per la pluja. Nosaltres continuem fent-vos companyia, això sí, sense perdre el ritme. Comencem amb Guille Toledano i Benny Bailame, més directe i amb ganes de moure'ns una mica, i després canviem el to amb Joan i Como Fiebre, que és una cançó més intensa i emocional. Primer una mica de moviment, després va sempre les revolucions i seguim avançant en aquest dimarts de tardor, 29 de setembre.

0: Fórmula Matí, última hora.
1: El PSOE i Sumar tanquen in extremis un acord per aprovar el nou decret d'habitatge en el Consell de Ministres, una reunió que ha començat amb una hora de retard. Estem a l'espera de tenir els detalls d'aquest nou acord i de conèixer si els partits amb qui negociava s'hi sumen, ja que, malgrat la pressió al carrer, arran d'aquest desnonament de la Mari Carmen, el decret, per ara, no compta amb els suports necessaris per superar la posterior convalidació del Congrés. Tant Junts com Sumar feien públic dilluns al vespre el seu desacord amb l'últim esborrany del Ministeri d'Habitatge i les negociacions amb Sumar han continuat tota la nit. Aquesta és l'última hora. PSOE i Sumar arriben a un acord per aprovar el decret d'habitatge al Consell de Ministres. Dos accidents ara mateix continuen provocant problemes a l'autovia 2, a Esparreguera, sentit Barcelona, un carril tallat, 3 quilòmetres de circulació intensa, i més endavant a Castellbisbal, també sentit Barcelona, un altre carril tallat i circulació amb congestió durant un quilòmetre.
0: L'actualitat al moment. Fórmula Matí.
2: Pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
4: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic de Brera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
5: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament de Brera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic de Brera.
6: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu.
7: Ràdio Abrera, digui.
8: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
7: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
8: I us encarregueu de tot?
7: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
8: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
9: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
10: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
1: 11 i 19, canviem una mica el to amb Ignacio. El navarrés mira enrere amb todo lo que he sido i posa sobre la taula tot allò que ens va canviant amb els anys. Encerts, errors i etapes que també formen part del que som avui, no? És una cançó íntima, més personal. Perfecta per escoltar-la amb calma.

Continua el Pla Inuncat activat, són 11:45 del matí, 21 graus, fem lloc al nostre tema del record. Ara ens quedem amb Alexander Pires, el brasiler, ens porta Amame. Romanticisme llatí, una veu inconfusible i una cançó d'aquelles que van directes al sentiment. Canviem una mica el ritme i recuperem aquest tema.

0: Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.
1: Ja. Estem arreglant-ho, jo.
2: Ja estem fent-ho, lele, la vida.
1: Això és un cos de rap, el rap, el rap.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Posem-hi una mica més de ritme amb Capo. Aquí tenim el colombià, que continua fidel a aquest so afro, que també li funciona. I ara Reina Criminal i Suma Melodia Sensualitat. I aquesta base que entra molt fàcil, és una proposta molt seva, per donar una mica més de moviment al matí.

0: Ràdio Obrera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radioobrera.cat i a la nostra app.
1: Posem una mica d'aire del sud amb Javier Belizón i The Kai.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Kinky, Bayboy, Juan Rey, Diego Bravísimo, La vida es más simple. Un poquito de...

0: Ràdio Obrera.
1: Ràdio Obrera.
0: Marquem la diferència.
2: Jo, atenció, tómalo con calma. Joan, atenció, sona així de bé en aquest 29 de setembre. Gràcies per connectar amb Ràdio Obrera. Això és Fórmula Matí.

0: fórmula perfecta per començar el dia.
1: Baixem una mica el ritme amb Guillem Roma. Des de Manlleu ens porta Tu i jo, un bolero càlid i molt proper que parla de mirar l'altre amb calma, sense presses i sense complicar-ho gaire. Una cançó per deixar respirar el matí i quedar-nos una estona aquí amb ell.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Precaució avui per les pluges. Protecció Civil ha enviat un més alert als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès per demanar que no se surti a l'exterior durant les properes 3 hores per les pluges torrencials. Les tempestes ja han deixat registres importants i ja s'ha superat el llindar d'alerta del riu Anoia a Sant Sadurní d'Anoia. Per saber com s'està vivint l'episodi, anem de fet fins a aquest darrer punt, on allà hi tenim el nostre company, el Miquel Cuenca. Miquel, quina és la situació? Bon dia.
3: Bon dia. Doncs ara mateix la situació continua sent, podríem dir, perillosa. El cabal del riu, segons l'Agència Catalana de l'Aigua, és alt, però ara s'ha reduït en una hora la meitat. A les 10:20 del matí era de 94 metres cúbics al segon. Ara mateix el cabal del riu Anoia, el seu pas per Sant Sadurní, es troba als 47 metres cúbics per segon. A nivell d'incidències, únicament la zona de Can Mas de la Riera està completament inundada per aquest augment del cabal, però segons la policia local no hi ha hagut de moment encara cap incidència que involucri en altres casos fora dels terrenys inundats. Tampoc plou a Sant Sadurní i no s'espera que ho faci més, ja que el temporal s'està anant cap a la costa barcelonina.
2: Gràcies, Miquel. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I anem ara fins a un altre punt. En aquest cas anem fins a Sant Vicenç dels Horts, on aquí sí que hi ha hagut alguna incidència destacada ja. Eva García, explica'ns. Bon dia.
4: Bon dia. Doncs a Sant Vicenç dels Horts ara mateix no plou, però ha plogut força, ha entrat aigua en alguns edificis municipals. És el cas de l'escola Bressol Municipal L'Alegria, que fa una estona s'ha demanat ja a les famílies, s'està avisant les famílies perquè vinguin a recollir els infants. També ha entrat aigua en altres edificis municipals com el Molí dels Frares, és l'equipament de referència de formació ocupacional. Allà l'aigua ha brollat de les parets i el sostre, tot indica que a causa de l'embossament de desguassos. Allà al costat hi ha la Riera de Cervelló, que baixa plena i s'ha inundat el dipòsit de cotxes de la grua municipal. Pel que fa a les carreteres, hi ha múltiples incidències a tot el municipi, com la rotonda de les Ovelletes, és un dels principals accessos a Sant Vicenç dels Horts, que connecta amb l'autovia A2 i les carreteres de Sant Boi i Torrelles.
2: Gràcies, Eva. Bon dia.
4: Bon dia.
2: ISO i Sumar han assolit un acord sobre les mesures d'habitatge que el Consell de Ministres aprovarà en dos decrets separats per facilitar-ne la convalidació al Congrés. L'entesa arriba després d'una negociació d'última hora que ha obligat a retardar una hora l'inici de la reunió del govern espanyol. L'executiu ha optat per separar les mesures per intentar garantir el màxim de suports parlamentaris als principals eixos de la reforma. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
6: Bon dia. Aquest cap de setmana de divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27 de setembre s'ha celebrat la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, a la que s'ha recuperat la memòria dels porrons i l'esperit dels restaurants d'Abrera amb la seva gastronomia basada en la cuina tradicional catalana i en productes de proximitat. La fira es va inaugurar divendres a la tarda al barri del Rabato amb el tradicional concurs d'aixecament de porró i dissabte i diumenge l'hem pogut gaudir al parc de Can Morral amb diverses propostes i activitats. Sentim l'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, la regidora de Turisme i Promoció de la Vila, Maite Novell, i la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré.
7: Ja hem començat la Fira dels Porrons, ja ha començat aquí el Rabato. Concursos, improv-show i un bon sopar, però sobretot, molt bona gent. Vinga, animeu-vos i venim a la Fira dels Porrons.
8: Seguim gaudint de la 7a edició de la Fira Gastronòmica dels Porrons. Enguany, amb gran èxit de participació. Aquí tenim 17 tractoristes i ara aquí a darrere tenim ja que farem la ballada de gegants, ple d'activitats, de cultura, de tradició, de tastets, gràcies als restauradors, que hem tingut enguany també molts restauradors. Aquesta fira ja està sent un gran referent a la comarca i seguirem l'any que ve amb més i millor.
9: Gràcies també a les nostres entitats culturals d'Abrera, als geganters, al Bram de Foc, als tractoristes que avui han vingut aquí també a la plaça Can Morral, i seguim aquí amb la Fira dels Porrons. Moltes gràcies als abrerencs i abrerenques per participar un any més.
6: I sentim també el padrí de la Fira d'enguany, Jordi Uller, i el Juan Carlos Gáñez, guanyador de l'edició enguany del concurs d'aixecament de porró.
10: Em sembla fantàstic, estic molt agraït, i a més és un reconeixement a la família, i bueno, ha anat tot meravellós. M'encanta, moltes gràcies.
0: Estic molt content que faci la festa dels porrons aquí al Rabat o a Abrera. I bueno, he guanyat perquè he tingut que guanyar. N'hi ha molta gent que participa i cada vegada més. I que disfruti d'aquesta festa i bueno... Molt agraït a la festa d'Abrera.
6: Per part de les persones assistents a la fira, la valoració també és molt positiva. Els i les escoltem en declaracions al Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera i a Ràdio Abrera.
1: Pues ha sido súper relajante la combinación de la música, la pintura con el vino, que además no lo había vivido nunca. El tema de pintar con vino ha sido súper bonito. Y bueno, al final yo creo que nos hemos relajado todos un montón y con la música de fondo ha sido maravilloso.
11: Doncs molt maca, la recomano moltíssim. He vingut pensant de fer una activitat diferent, però la veritat que la combinació del vi, de pintar i de la música et dona un toc, et treu una miqueta de la rutina i la recomano molt. Sí que us animo que la feu. I aquest és el punt que he pintat.
12: Bueno, doncs m'agrada moltíssim la Fira dels Porrons per 7è any. Està molt bé que l'Ajuntament faci coses pel poble. I la veritat que és un èxit sempre, cada any hi ha moltíssima més gent i és superxuli, m'encanta.
13: Me parece superbien que Abrera monte estas fiestas en el pueblo, que súper agradecidas y esperamos pasarlo superbien, que seguro que nos lo vamos a pasar superbien, segurísimo.
12: Estic molt contenta de participar al concurs de porrons d'Abrera.
6: Dissabte i diumenge al Parc de Can Morral hem pogut degustar les propostes dels restauradors i restauradores comprant el mercat de productors, productores i artesans i artesanes de proximitat i veure l'exposició i mostra de porrons històrics. Pels més menuts i menudes, durant el cap de setmana s'han organitzat diferents tallers i activitats infantils i hem comptat amb animació musical i actuacions. I la jornada de diumenge va comptar amb la tractura de popular a càrrec dels tractoristes abrerencs des del carrer del Rabato fins al Parc de Can Morral, on hem gaudit de la plantació i la ballada dels gegants d'Abrera, el Porronet i els grallers d'Abrera. Sentim l'Antonio Fusalba, el tractorista més gran.
14: A la Fira del Porró, com toca cada any, a la Fira del Porró. I aquest any n'hi ha molts més tractors que els altres anys. I això és molt bon senyal. Això és molt bon senyal. Això vol dir que la festa aquesta va creixent. Cada vegada hi ha més gent i això, particularment, m'agrada molt.
6: Durant tot el cap de setmana, tot coincidint amb la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, la policia local d'Abrera i voluntaris i voluntàries de Protecció Civil han intensificat la vigilància a la zona per garantir totes les mesures de seguretat per poder gaudir de forma cívica, responsable i segura de la fira, tal com explica un dels integrants del dispositiu.
15: Estamos aquí como cada año disfrutando de la 7a edició de Porrons, de la festa del porró. Acabant d'arribar al nostre estor, d'allà del Rebato fins aquí, hem fet un repercut que la gent l'agrada molt, la gent, els nens disfrutaven molt, els saludaven, deia adeu policia, adeu, pensa que jo soc policia, jo soc Protecció Civil, perquè estic dispost per tot el que sigui per poble.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'agraeix la participació a tots els establiments, productors i productores de proximitat i entitats abrerenques a la 7a edició de l'esdeveniment gastronòmic i cultural i també a totes les persones assistents. Podreu veure una selecció d'imatges al perfil d'Instagram @abrerainfo i als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
16: 12 i 9 minuts, deixem enrere la informació de les 12 i entrem ja a l'última hora del programa, encara amb el pla Inuncat activat i molta atenció a la pluja, que s'està, sembla ser, ja desplaçant cap al nord. Ara està afectant, sobretot, ja el barcelonès. Musicalment, però, fem un canvi de paisatge amb Joaquina i Verano en la ciutat. Som a la tardor, sí, però aquesta ens porta directament a dies més lluminosos. I després canviem del to amb el pas de Kenya Os i Lola Indigo 50-50.
17: Julio está en la esquina.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
1: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
1: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
4: Fórmula Matí. Última hora.
5: Una última hora per les pluges, tallada la Ronda de Dalt i afectacions al transport públic de Barcelona. Les pluges descarreguen en aquest moment de manera torrencial en alguns punts del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès. Això ha provocat inundacions i afectacions al transport. Ens acaben de comunicar que la Ronda de Dalt ha quedat tallada en sentit Llobregat a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron per inundació de la via. També, recordin, hi ha alteracions en la circulació de trens, de ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies, metro, tram i autobusos. Precisament en aquestes tres comarques, Protecció Civil ha enviat un exàler on es demanava no sortir a l'exterior ni circular fins la una del migdia. Es preveu que l'episodi de pluges vagi pujant cap al nord. Això ha provocat alteracions en la circulació de trens, de ferrocarrils i rodalies. A banda, Renfe ha decidit suspendre el servei d'alta velocitat i mitjana distància. S'ha reprès la circulació, s'ha suspès entre les 9 i les 11 del matí. Segons el Meteocat, ha caigut més de 41 litres per metre quadrat en 30 minuts a Sant Martí Sarroca, a l'Alt Penedès, més de 30 per metre quadrat en 30 minuts a Font-rubí. El Meteocat té aquest avís per pluges, recordin, 19 comarques en alerta per risc alt o molt alt de pluges intenses aquest dimarts. Recordin una vegada més, tallada la Ronda de Dalt a sentit Llobregat a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron per inundació. Algunes línies de rodalia circulen amb limitacions temporals de velocitat que poden provocar retards i afectacions als horaris habituals. La línia Barcelona-Vallès de ferrocarrils i també la Llobregat-Anoia està tallada ara mateix entre Sant Esteve de Rovires i Piera. La del Vallès circula amb els horaris alterats. Ens informen també que les línies T1, T2 i T3 del tram de Barcelona han quedat sense servei. L'Agència Catalana de l'Aigua ha informat que el riu Anoia, a l'altura de Sant Sadurní, ha superat el llindar de perill i pot continuar creixent per les pluges. Aquesta seria la situació. Pluges que localment estan caient i estan provocant inundacions a poblacions com Molins de Rei, també a Sant Boi de Llobregat. Ens informen també que a Cornellà problemes que també en alguns llocs i també serveis municipals de Sant Vicenç dels Horts inundats, també com la coneguda com a rotonda de les Ovelletes, que dona pas a l'autovia A2. També hi ha hagut problemes durant aquest matí. Els bombers hi treballen per solucionar aquesta situació.
4: L'actualitat al moment. Fórmula Matí.
5: Seguim amb música feta a casa. Jordi Ninus i Anna Débori s'ajunten amb La Pauca dels Frens, una cançó pop en català, molt melòdica, i amb dues veus que encaixen de manera molt natural. Aquesta proposta, per baixar una mica el ritme, deixar que la cançó faci la resta, en aquest matí de pluja.

trepitjant el temps sota el sol que crema molt lentament. Quina pau desprens.

Dos quarts d'una d'aquest dimarts 29 de setembre. S'estan obrint clarianes. I és moment de recuperar una cançó que ens porta un David Bisbal acabat de començar la seva carrera en solitari. Lloraré les penes, amb aquell ritme llatí, les palmes, tota l'energia que ja formaven part del seu segell. Torna ara a sonar en el nostre tema del record i costa quedar-se quiet amb aquest tema.

0: Ràdio Abrera, 107.9, els èxits.
1: Seguim amb la llave i una cançó que mira cap a tot allò que voldríem que durés per sempre, amb Infinito. Visatge positiu i una cançó que entra molt bé a aquesta hora.

0: A Chatarrero del Amor.
1: Chatarras Cao. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras Cao. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras Cao. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras Cao.
0: Chatarrero del Amor.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
3: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
4: 3:15, marxo amb un temps molt més tranquil, amb l'obertura de clariana i una temperatura de 23 graus. Continua informat, informada, amb bones cançons, a Ràdio Abrera a les 24 hores. T'acompanyem sempre.

t'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les... És la una, us parla Arnau Vilà. Precaució avui per les pluges, on Protecció Civil ha enviat un S-alert als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia, l'Alt Penedès, per demanar que no se surti a l'exterior durant les pròximes 3 hores per les pluges torrencials. Les tempestes ja han deixat registres importants i s'ha superat el llindar d'alerta del riu Anoia, Sant Sadurní d'Anoia. Per saber com s'està vivint aquest episodi, anem fins al Baix Llobregat, on el Víctor Asensio, del Prat Ràdio, ens dona la darrera hora. Bon dia, Víctor.
3: Bon dia, doncs aquí al Prat, normalitat, de fet, ara mateix sol, malgrat que fa una hora que hi ha pluja de forma torrencial aquí al Prat. Si bé cap a les 11 havia començat a cloure pluja de forma més o menys intensa durant 15 minuts, ha sigut a partir de les 12 quan ha caigut de forma torrencial aquí al Prat. De fet, segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, a migdia el cabal del riu se situava per sobre dels 190 metres cúbics per segon, lluny, però, del cabal màxim del riu al Pas del Llobregat. Recordem, però, que els efectes sobre aquest cabal del riu es poden veure hores després que plogui, i és per això que se segueix recomanant no apropar-se ni a rius, ni a rieres, barrancs o altres zones inundables. En el moment de més intensitat aquí al Prat, s'ha acumulat aigua a diverses vies del Prat, són la carretera de l'Aviació, Doctor Soler i Torrents, Avinguda Remolari Fondo d'en Peixo, on l'Ajuntament ha bombat aigua i ha obert els embornals. Segons el consistori, són punts on, per l'orografia de la ciutat, sol acumular-s'hi aigua. No hi ha, però, cap tipus d'incidència material ni personal que acabem de lamentar a hores d'ara aquí al Prat.
2: Doncs moltes gràcies, Víctor, i seguirem pendents aquestes pròximes hores.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Doncs en aquest sentit, l'Ajuntament de Barcelona informa que s'ha tallat de forma total la ronda de dalt en sentit Llobregat a l'altura de Passeig de la Vall d'Hebron per inundació. A hores d'ara, la Guàrdia Urbana està desviant el trànsit per vies alternatives. I PSOE i Sumar han assolit un acord sobre les mesures d'habitatge que el Consell de Ministres aprovarà en dos decrets separats per facilitar-ne la convalidació al Congrés. L'entesa arriba després d'una negociació d'última hora que ha obligat a retardar una hora l'inici de la reunió del govern espanyol. L'executiu ha optat per separar les mesures per intentar garantir el màxim de suports parlamentaris als principals eixos de la reforma. A banda, el Consell de Ministres també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en la factura de la llum i del gas. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, un any més es segueix impulsant, promovent i fomentant la vida activa i saludable de la gent gran amb una nova edició de la Setmana de la Gent Gran, amb una àmplia oferta de propostes gratuïtes adreçades a persones a partir de 60 anys, amb l'objectiu d'apropar-les a les activitats que trobareu als casals de la gent gran d'Abrera durant tot l'any. Tallers, caminades, activitats lúdiques, xerrades i propostes de sensibilització que tindran lloc del dimecres 30 de setembre al divendres 9 d'octubre. Així, Abrera es prepara per celebrar una nova Setmana de la Gent Gran amb una programació diversa que s'estendrà del dimecres 30 de setembre al divendres 9 d'octubre. El programa inclou tallers de ceràmica i memòria, risoteràpia, un got talent, una caminada, xerrades, activitats de prevenció de l'Alzheimer, un bingo musical, un cinefòrum i un taller de mobilitat segura, entre d'altres propostes. Júlia Mirtos, la regidora de Gent Gran.
6: La Setmana de la Gent Gran és la setmana en què, juntament amb entitats especialitzades en aquesta etapa de la vida, fem una mostra de diferents activitats, xerrades i tallers, on es tracten els temes que importen a la nostra gent gran. Enguany, a més, posem en marxa i us presentem dues noves activitats del programa de gent gran que es realitzaran durant tot el curs. Aquestes són el futbol més 60 i les caminades més 60. També és el moment en què les associacions de gent gran d'Abrera fan les seves activitats que ofereixen durant tot l'any, però concentrem l'acció en aquesta setmana per tal que tothom qui vulgui conèixer el projecte de gent gran d'Abrera el pugui conèixer. És una mesura més que entomem per tal que totes les persones grans que vulguin es puguin dirigir a les activitats que desenvolupem tant al nucli com als barris i mantenir-se en xarxa i actius. Així doncs, tenim per endavant una setmana de la gent gran repleta d'activitats adaptades a tots els interessos i possibilitats, pensades en clau de gent gran i per la gent gran. I és per aquest motiu que us convido a tothom, a tota la família, a conèixer el que fem des de la gent gran d'Abrera. Esteu totes i tots convidades a la setmana de la gent gran d'Abrera.
5: A continuació us detallem les activitats programades en el marc de la setmana de la gent gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà la tarda de 16:30 a 17:30 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'AFA, Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, d'11 a 12:30, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre amb la tradicional caminada de la gent gran, que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. El dilluns 5 d'octubre, de 10 a 11 del matí, hi haurà la xerrada sobre acompanyament i beneficis de tenir un animal de companyia a la tercera edat a càrrec de Mascot Center amb gossos i marxandatge, i de 4 a 2 quarts de 6 de la tarda s'hi farà també la xerrada El cuerpo grita lo que tú callas, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció d'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora, i a la tarda, de 17 a 18:30, un bingo musical a càrrec de l'AFA. El dimecres 7 d'octubre, de 17 a 20, tindrà lloc un cinefòrum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. I finalment, el divendres 9 d'octubre, de 10 a 12, la setmana de la gent gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
4: Abrera Informació. Gent gran.
5: Coincidint amb la celebració de la Setmana de la Gent Gran, la Setmana Europea de l'Esport i la Setmana de la Mobilitat Sostenible, es donen a conèixer noves activitats i serveis per a la gent gran d'Abrera. Activitat física i benestar, activitat esportiva amb l'AEA, Agrupació Esportiva Abrera, tots els dijous de 10 a 11:30 al camp de futbol municipal a partir del dijous 24 de setembre. Caminades més 60, jornada de portes obertes el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al camp de futbol municipal. Per a més informació i inscripcions podeu trucar o adreçar-vos al camp o al casal de la gent gran. Transport públic gratuït per a persones més 60. Posem en marxa la gratuïtat del servei de bus urbà més 60 amb la nova T-Social. Per obtenir més informació sobre la tramitació podeu trucar o adreçar-vos a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o AC de l'Ajuntament d'Abrera, i en col·laboració amb la Residència Abeledat Canigó d'Abrera, els àpats en companyia i els àpats a domicili. Per a més informació sobre aquests serveis podeu contactar amb el Departament d'Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera o amb la Residència Abeledat Canigó d'Abrera.
4: Abrera Informació. Esports.
5: Recordem que estan obertes les inscripcions per participar en els tercers premis de l'activitat física i l'esport local convocats per l'Ajuntament d'Abrera amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera, o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses per als abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es poden presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs de forma telemàtica o a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat, i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Les poden presentar persones físiques o jurídiques d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals podeu consultar a l'enllaç que trobareu a la part inferior de la pàgina web abrera.cat. Així mateix, el Servei d'Esports hi podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figurin entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local: el rendiment esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents sectors de la població, el foment dels valors implícits en la pràctica esportiva, en casos d'especial interès, rellevància o repercussió dins de la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per iniciativa de la comissió qualificadora. A continuació, us detallem les categories. Col·laborador o col·laboradora de l'any, reconeixement al Centre Educatiu AFA, Associació de Famílies d'Alumnes, alumnes, capacitat organitzativa d'esdeveniments, igualtat d'oportunitats, inclusió i cohesió social, activitat física, hàbits saludables i envelliment actiu, premi als valors esportius, Memorial Antonio Serrano, trajectòria esportiva, èxit esportiu, millor esportista individual masculí i millor esportista individual femenina. Per a més informació podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal al camp, al passeig de l'estació número 24, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 a 2 del matí. També podeu trucar en el mateix horari al telèfon 93 770 0325 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
3: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
2: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
3: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
2: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
3: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
4: Entre tots i totes, fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Ràdio Abrera, digui.
7: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
6: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
7: I us encarregueu de tot?
6: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
7: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
8: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
9: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
10: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
11: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat.
10: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre, a partir de les 20 hores, i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
11: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
12: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

D'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. ¿Cómo puedes?

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
4: Ei, fletxa!

0: que vaig al cotxe, Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música, Ràdio Obrera. Que practico esport, Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte, Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu, Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.
1: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
2: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
1: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

Tinc el pis fet merda, nena, et juro que estic bé. He caigut tants cops al terra que no els contaré. Em trec la pols d'espantar que encara tinc fe. Hi ha una part del món que és meva, me la menjaré. Amb tot aquest estrès, a la final de mes, no et puc oblidar on ets, anant-me a dormir a les 7. Soc només ansietat quan penso

0: No pots viure sense Ràdio Abrera?
1: Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
2: I si ho prefereixes,
1: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. La primera part del temporal de pluja ha deixat registres torrencials, complicacions en la mobilitat i diverses incidències arreu del territori. A Canaletes, a l'Anoia, s'han assolit 97 litres per metre quadrat, 94 dels quals només en 3 hores, segons el Meteocat. Els bombers han atès 394 serveis fins poc abans de la una del migdia, entre els quals destaca el rescat d'una dona i un nadó de l'interior d'un vehicle que havia estat arrossegat per l'aigua a Gavà. Tots dos, però, han resultat sans i estalvis. Les inundacions també han obligat a tancar 3 escoles, a Piera, Torrelles de Foix i Vilanova i la Geltrú. El temporal es desplaça ara cap a Girona, on es preveu que continuï deixant precipitacions intenses. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament de Barcelona informa que s'ha tallat de forma total la Ronda de Dalt, en sentit Llobregat, a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron per inundació. La Guàrdia Urbana desvia el trànsit per vies alternatives. A banda, a la C58 es registren 4,5 quilòmetres de congestió en sentit Barcelona entre Montcada i Reixac i Badia del Vallès, amb 2 carrils tallats. I PSOE i Sumar han assolit un acord sobre les mesures d'habitatge que el Consell de Ministres aprovarà en 2 decrets separats per facilitar-ne la convalidació al Congrés. L'entesa arriba després d'una negociació d'última hora que ha obligat a retardar una hora l'inici de la reunió del govern espanyol. L'executiu ha optat per separar les mesures per intentar garantir el màxim de suports parlamentaris als principals eixos de la reforma. A banda, el Consell de Ministres també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en la factura de la llum i del gas. I la Policia Nacional ha desplegat des de primera hora del matí una operació a gran escala contra una presumpta màfia dominicana dedicada a la falsificació documental per afavorir la immigració il·legal. L'operatiu inclou diversos escorcolls arreu de l'Estat i també a Catalunya com a Sabadell. La xarxa investigada presumptament falsificava documentació, cartes d'identitat i passaports per facilitar l'entrada de ciutadans dominicans a l'Estat i el seu establiment posterior. De moment, la policia no ha concretat el nombre de detinguts ni l'abast total de l'operació. A banda, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que ha tingut lloc en una plaça de Sabadell la nit d'aquest dilluns. Cap a les 11 de la nit, la policia va ser avisada per diverses detonacions a la plaça Rogelio Soto, al barri d'Espronceda. Segons els primers indicis, una baralla va derivar en diversos trets, possiblement a l'aire. No hi ha persones ferides, però sí que hi ha un home investigat.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb l'àrea de promoció de la donació del Banc de Sang i Teixits, s'impulsa una nova campanya de donació de sang i plasma a Abrera. La cita és aquest proper dijous 1 d'octubre a la Casa de Cultura, carrer de Federico García Lorca 17, en horari de 10:30 a 13:30 i de 16 a 20 hores. Des del Banc de Sang i Teixits informen que calen 1.100 donacions diàries per fer front a les necessitats dels i les pacients. Des del Banc de Sang i Teixits es fa una crida a la donació per reforçar les reserves després de l'època estival, quan es produeix una baixada en les donacions. Calen 1.100 donacions diàries per fer front a les necessitats dels i les pacients. Es calcula que 173 persones necessiten sang cada dia als hospitals catalans. Els motius més freqüents pels quals un pacient pot necessitar transfusions són els càncers, les hemorràgies intestinals, els infarts, les fractures o malalties de la sang com anèmies. Si tens entre 18 i 70 anys, peses més de 50 kg i gaudeixes de bona salut, pots convertir-te en donant i ajudar de salvar vides amb un gest senzill que només et prendrà uns minuts. Reserva la teva cita al web donasang.gencat.cat. Podeu consultar tota aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
3: Abrera Informació. Esports i benestar. Gent gran.
4: Molt bona acollida de la jornada de portes obertes del nou programa de Futbol Més 60 per a persones majors de 60 anys, impulsat des de l'Ajuntament d'Abrera i l'Agrupació Esportiva Abrera. L'acte de presentació d'aquesta nova iniciativa ha tingut lloc aquest dijous 24 de setembre al matí al camp de futbol municipal. Les valoracions per part dels integrants del programa són molt positives. Escoltem en primer lloc el Fernando, entrenador de l'equip, i a la Maite i el Tomàs, dos dels seus integrants.
5: Estamos aquí en el campo de futbol, jugando al fútbol con personas con más de 60 años y en principio, pues bueno, han venido 10, 12 personas, donde sí me gustaría que pudieran ver muchas más. Tenemos la posibilidad de poder tener todas las instalaciones para nosotros y, bueno, crear un grupo donde las personas vengan, se diviertan, lo pasen bien y todos aquellos que han jugado al fútbol o no han jugado y quieren aprender, pues también tienen tiempo para poder aprender, porque también tenemos edad para poder seguir aprendiendo, que es lo importante, y hacer amistades y formar un gran grupo.
0: Yo también vengo al fútbol más 60, la verdad es que me ha gustado muchísimo la experiencia. Toda la mujer que quiera, mayor de 60, puede venir, porque no es una actividad que te puedas hacer daño y es súper divertida y al aire libre. ¿Qué más podemos pedir?
6: Aquesta primera jornada del fútbol 60 més d'Abrera, estem molt contents. Hem fet un grupet, per això ara n'hi ha més, i molt bé, l'activitat és molt positiva.
7: Beneficis, envelliment actiu, fas esport, coneixes gent, comparteix temps amb ells, a gent que no coneixes i fas pinya.
4: El programa es desenvoluparà mitjançant sessions setmanals de futbol adaptat amb un enfocament social, inclusiu i no competitiu, prioritzant la salut, la convivència, la socialització i el benestar de les persones participants. En funció de la demanda, es podran ampliar fins a dues sessions setmanals. Aquest nou projecte s'emmarca les polítiques municipals de promoció de l'activitat física, la salut i l'esport inclusiu i representa una nova oportunitat perquè la ciutadania d'Abrera pugui mantenir-se activa, fomentar les relacions socials i millorar la seva qualitat de vida a través de l'esport. El conveni tindrà vigència fins al 30 de juny de 2027 amb la possibilitat de prorrogar-lo de mutu acord entre les dues parts. Les persones interessades a participar en aquesta nova activitat poden informar-se i formalitzar la seva inscripció a través de l'AEA, Agrupació Esportiva Abrera. Amb aquest acord, des de l'Ajuntament i l'entitat esportiva, es referma el compromís amb la promoció d'hàbits saludables, l'envelliment actiu i la pràctica esportiva inclusiva, afavorint la participació de la gent gran en activitats físiques adaptades a les seves capacitats.
3: Abrera Informació. Gent gran. Salut.
4: Abrera se suma a la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer amb diverses activitats incloses en la Setmana de Gent Gran 2026, impulsades des de l'Ajuntament d'Abrera en col·laboració amb l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat. El 21 de setembre es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia i la façana de l'Ajuntament i el Castell de Voltera d'Abrera s'han il·luminat de color verd per donar-li visibilitat. La presidenta de l'AFA, Mercè Rull, parla dels serveis que s'ofereixen a les famílies des de l'associació.
8: Des de l'AFA el que tenim són diversos serveis. Un és, doncs, primer, la informació i l'atenció a les famílies en segons quina problemàtica. Tenim les ajudes tècniques per segons quina fase de la malaltia puguin utilitzar, o sigui, cadires, llits, coses per la dutxa, etcètera, etcètera. Tenim tres centres de dia, són centres especialitzats d'estimulació, en el qual intentem que la persona estigui estimulada al màxim possible, independentment del seu grau de dependència que tingui. Són un al Prat de Llobregat, l'altre el tenim a Molins i l'altre el tenim a Cornellà. L'horari és de 9 a 6. I allà, doncs, els donem un servei integral amb teràpies no farmacològiques d'estimulació, de musicoteràpia, fisioteràpia, controlem la medicació i en dutxes, i la veritat és que estan molt ben cuidats i el familiar, doncs, pot més o menys fer la seva vida laboral o la seva vida fora del que és la cura. També tenim dos espais en memòria, en el qual són per primeres etapes primerenques.
4: A continuació repassem les activitats programades a Abrera amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer i dins la Setmana de la Gent Gran 2026 que tindran lloc al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Dimecres 30 de setembre, taller de radioteràpia a les 16:30, dimarts 6 d'octubre, bingo musical a les 17 i dimecres 7 d'octubre, cinefòrum La Gran Lillian Hall a les 17 hores. I el programa La Salut a les Ones de Ràdio Abrera, a més aquest dissabte 12 de setembre passat, en col·laboració amb el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera, hem parlat del Dia Mundial de l'Alzheimer amb l'Andrea Márquez, psicòloga referent de benestar emocional i comunitària de l'equip d'atenció primària d'Abrera. Podeu recuperar el podcast a la programació a la carta al web www.radioabrera.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
9: I sigues part de la solució. A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
10: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
9: Només heu d'entrar al web abrera.cat a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
10: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera
9: i sigues part de la solució.
3: Ajuntament d'Abrera.
11: Amb tu, per tu.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@

0: Vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment, Ràdio Abrera.
2: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
3: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
2: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato. Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: A chatarrero del amor.
2: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
3: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
2: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
4: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
5: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
5: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
5: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
7: Ràdio Abrera, sempre al teu costat. Thank you.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. L'episodi de pluges torrencials a Catalunya, que està escombrant el territori de sud a nord des de primera hora, es desplaça cap al Vallès i al Maresme. La comarca de l'Alt Penedès ha estat una de les més afectades per un episodi de pluges de més de 100 litres per metre quadrat. A diversos municipis els bombers han atès 400 avisos i el 112 ha rebut més de 600 trucades, les més greus per gent arrossegada per l'aigua dins de vehicles. Des del Servei Meteorològic, Santi Segalà ha vist d'aiguats que poden ser violents i que, com dèiem, es desplacen cap al nord, es dirigeixen al Vallès i al Maresme.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i perlitoral central i sud de les comarques de Girona, en color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
1: I PSOE i Sumar han arribat a un acord en matèria d'habitatge després d'una negociació fins a l'últim minut que ha comportat l'inici amb una hora de retard del Consell de Ministres per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, en dos textos acordats entre els socis de govern que contenen mesures, un més plausibles de ser acceptades per l'oposició, l'altre que aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícils, sembla, a priori, d'aprovar-se en el ple extraordinari del Congrés, que se celebrarà aquest mateix divendres. Escoltem la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
3: Marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad.
1: Un altre tema destacat d'aquest Consell de Ministres, perquè també ha aprovat un altre reial decret llei per renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units entre els Estats Units i Israel i l'Iran. En cultura, el Premi Planeta Escalfa Motors, una mica més de 2 setmanes abans de la nit, on es coneixerà el guanyador d'aquest premi literari, el millor dotat de les lletres en castellà. Avui s'ha conegut que la 75a edició del Guardó ha batut el seu rècord de participació. S'hi han presentat 1.424 originals, la major part provenant d'Espanya. El premi, recordem, atorga 1 milió d'euros al guanyador. I acabem. Xavi Pascual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet a la segona jornada de la màxima competició continental. L'extècnic blaugrana es dirigeix ara al Dubai.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Abrera, ens movem i fem esport. Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 amb una programació plena d'activitats per a totes les edats impulsada des de la Regidoria d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera. Hi trobareu activitats com ioga, tai chi, pilates i estiraments, entrenament funcional, tabata, hit i power pump, aigua gym, ciclo indoor i ciclo outdoor, working dancing i ball en línia, aerobox i taller de boxa jove, running club i cross camp, gimnàstic a Suau, GAC, Movicore, TBC i Step, futbol més 60 anys, torneig de futbol i activitats preesportives, educació física infantil, caminades i activitats a l'aire lliure, activitats per a persones amb capacitats diverses, caminada en família, patis oberts i iniciació a la calistènia. La programació inclou propostes per a tots els cicles de vida, així com activitats específiques per a infants i joves, persones més 60 anys, persones usuàries del camp i infants i joves inscrits als programes d'educació física preesportiva i de capacitats diverses. Algunes de les activitats requereixen d'inscripció prèvia. Recordem que l'Ajuntament d'Abrera va ser distingit pel Consejo Superior de Deportes com l'Ajuntament amb més oferta esportiva dins la categoria de municipis d'entre 10.000 i 20.000 habitants en el marc de la Setmana Europea de l'Esport 2025. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Entitats. Cultura.
4: Després de la pausa estival, el Cineclub Maruja Torres d'Abrera reprèn la seva activitat amb un nou cicle cinematogràfic centrat en el cinema de sèrie B. Les sessions tindran lloc a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató a 8:15 del vespre, amb entrada gratuïta i oberta a tota la ciutadania. El fil conductor d'aquesta nova programació de tardor és el cinema de baix pressupost de les dècades dels anys 40 i 50, contraposant una producció nord-americana i una d'espanyola, tal com explica Manel Benito, un dels impulsors del Cineclub Maruja Torres d'Abrera.
5: Començarem aquest mes de setembre amb dues pel·lícules, un cicle de dues pel·lícules, amb el fil conductor d'allò que els americans diuen sèrie B, és a dir, pel·lícules de baix pressupost, que han tingut dificultat per ser rodades, produïdes, amb pocs diners, amb actors desconeguts, directors desconeguts, típica dels anys 40 i bona part dels anys 50. I llavors hem volgut contraposar dues pel·lícules, una americana i una altra espanyola. Passarem el dia 18 la primera pel·lícula, The Tour, una pel·lícula nord-americana, i el dia 2 d'octubre una pel·lícula espanyola, rodada a Barcelona per un director sabadellenc, Vida en sombres. Per tant, aquest discurs d'intentar posar en paral·lel dues produccions de baix cost amb les dificultats, a Espanya la censura de finals dels anys 40 i als Estats Units aquella producció de les sèries B fora dels circuits de producció de les grans productores i de l'Star System nord-americà. Aquesta reflexió que proposem al públic de poder veure dues pel·lícules que s'han convertit en dues joies, però que en el seu moment van ser produïdes com si fossin pel·lícules mainstream o industrials per cobrir la necessitat de les pantalles de cinema dels Estats Units.
4: Benito també destaca l'experiència de veure aquests films al Cineclub.
5: Un dels objectius importants del nostre projecte, està superbé, tenir un telèfon mòbil o un iPad o la tele i llavors veure la pel·li, llavors aturar-la, aixecar-se per prendre un iogurt i després tornar i veure una pel·li en tres sessions, però l'experiència de veure una pel·lícula en pantalla gran, acompanyat del públic, a les fosques i de seguit, crec que és una experiència diferent, és una altra experiència. Per tant, nosaltres oferim això, oferim una sala, crec que molt ben adequada per fer això, amb un acceptable so i una espectacular possibilitat de veure la pel·lícula en una pantalla gran, i llavors l'experiència és diferent. Pels que hagin vist la pel·lícula, que la puguin veure en aquestes condicions, i pel gran públic que no hagi vist aquestes dues pel·lícules, ni a la tele ni en qualsevol altra plataforma, doncs els convidem no només a gaudir de la pel·lícula, sinó a gaudir de l'experiència de veure aquesta pel·lícula i poder després compartir-la amb la resta de l'auditori.
4: Tornem a recordar, divendres 2 d'octubre serà el torn de Vida en sombres 1948, l'únic llargmetratge del sabadellenc Llorenç Llobet Gracia, protagonitzat per Fernando Ferran Gómez i Maria Dolores Pradera, una obra de metacinema que va patir la censura de l'època. Les projeccions es faran a 8:15 de la tarda a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató, amb entrada lliure.
0: Abrera Informació, Salut Pública i Benestar.
4: Amb motiu del Dia Mundial del Cor, que se celebra el 29 de setembre, des de l'Ajuntament d'Abrera, a través del Servei de Salut Pública, s'organitza una sessió formativa per aprendre a reconèixer els signes d'un atac de cor i saber com actuar davant d'una situació d'emergència. L'activitat, que s'havia de celebrar aquest dilluns 28 de setembre passat a la tarda a la Casa de Cultura, ha quedat ajornada. Properament informarem de la nova data. Des de l'Ajuntament d'Abrera es continuen impulsant accions de promoció de la salut i prevenció de les malalties cardiovasculars, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial del Cor. En aquest marc, properament, la Casa de Cultura acollirà la xerrada Sap reconèixer un atac de cor? Saps fer la RCP? Una proposta formativa adreçada a la ciutadania. La sessió anirà a càrrec de Carles Cervera, director d'ambulància, servimèdic i formador en RCP, SB-B de la Semiciu, que oferirà eines i coneixements pràctics per identificar els signes d'un infart i saber com actuar davant d'una possible emergència cardiovascular, així com nocions bàsiques de reanimació cardiopulmonar. L'activitat compta amb un màxim de 22 participants. Es recomana, doncs, fer inscripció prèvia enviant un correu electrònic a salutpublica@abrera.cat. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'anima la ciutadania a participar en aquesta sessió, que ens permetrà adquirir coneixements que poden ser molt útils davant d'una situació d'emergència i contribuir a una comunitat més formada i preparada. Com dèiem, properament informarem d'aquesta nova data.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Pensa en EFE Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: EFE Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones de Brera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través de brera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Brera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones de Brera. T'hi esperem.
3: Ajuntament de Brera, amb tu, per tu.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Escoltes la Fórmula Migdia de Ràdio Abrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: La millor música i tota la informació a Ràdio Abrera.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30.
2: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La crisi de l'habitatge plana ben segur en el debat de política general que comença just ara al Parlament. És l'inici oficial del curs polític. El president Salvador Illa intervindrà a partir de les 4 de la tarda sense límit de temps. Demà, durant tot el dia, serà el torn dels grups que debataran amb el president. Dijous a la tarda es votaran les propostes que s'hagin fet. I des del sindicat de llogateres veuen el decret Mari Carmen que ha aprovat avui el Consell de Ministres com una victòria i asseguren que tot plegat demostra que les mobilitzacions donen resultats. Amb tot, adverteixen que hi ha línies vermelles. La seva portaveu, Carme Arcarazón, ha parlat avui a la xarxa.
2: No és una idea nostra. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
1: A més d'aquestes negociacions i després que l'octogenària que dona el nom al decret, Mari Carmen, hagi arribat a un acord per tornar al seu pis amb un lloguer raonable, a Mataró avui s'ha produït un altre desnonament d'una persona vulnerable, en concret el d'una família amb una persona que té una discapacitat del 87% i que feia uns anys que vivia al barri de Cerdanyola de la localitat. El sindicat d'habitatge de Mataró afirma que el decret estatal aprovat avui hauria pogut aturar aquest cas concret. Més temes. L'episodi de pluges torrencials que ha escombrat Catalunya de sud a nord s'ha desplaçat a les comarques del prelitoral litoral de Barcelona, que ja fa estona passat, i al sud de Girona. En les properes hores es poden donar episodis d'intensitat torrencial que Protecció Civil ha fixat ja en un llindar de màxim de 5, de 5 sobre 6. Per tant, se'n reclama precaució. I la plantilla de la policia local de Palamós ha decidit deixar de fer hores extres, segons ha informat el sindicat CESIF, amb representació majoritària en aquest cos. La formació sindical denuncia el deteriorament, diu, de les condicions laborals i de salut dels professionals. Assegura que hi ha moltes baixes mèdiques per quadres d'ansietat i estrès, manca d'efectius i que s'abusa, diu, de l'ús d'agents interins per cobrir aquests torns de servei. I Tarragona ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives altes. Consideren que durant el nivell mostrat en aquesta temporada es donen condicions per viure una de les edicions més destacades de tots els anys.
0: Abrera Informació amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Aquest cap de setmana de divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27 de setembre s'ha celebrat la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, a la que s'ha recuperat la memòria dels porrons i l'esperit dels restaurants d'Abrera amb la seva gastronomia basada en la cuina tradicional catalana i en productes de proximitat. La fira es va inaugurar divendres a la tarda al barri del Robato amb el tradicional concurs d'aixecament de porró i dissabte i diumenge l'hem pogut gaudir al parc de Can Morral amb diverses propostes i activitats. Sentim l'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, la regidora de Turisme i Promoció de la Vila, Maite Novell, i la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré.
4: Ja hem començat la Fira dels Porrons, ja ha començat aquí el Rebato. Concursos, impro show i un bon sopar, però sobretot, molt bona gent. Vinga, animeu-vos i venim a la Fira dels Porrons.
5: Seguim gaudint de la 7a edició de la Fira Gastronòmica dels Porrons. Enguany, amb gran èxit de participació. Aquí tenim 17 tractoristes i ara aquí a darrere tenim ja que farem la ballada de gegants, ple d'activitats, de cultura, de tradició, de tastets, gràcies als restauradors, que hem tingut enguany també molts restauradors. Aquesta fira ja està sent un gran referent a la comarca i seguirem l'any que ve amb més i millor.
6: Gràcies també a les nostres entitats culturals d'Abrera, els geganters, el Bram de Foc, els tractoristes que avui han vingut aquí també a la plaça Can Morral, i seguim aquí amb la Fira dels Porrons. Moltes gràcies als abrerencs i abrerenques per participar un any més.
3: I sentim també el padrí de la Fira d'enguany, Jordi Uller, i el Juan Carlos Gáñez, guanyador de l'edició enguany del concurs d'aixecament de porró.
7: Em sembla fantàstic, estic molt agraït, i a més és un reconeixement a la família, i bueno, ha anat tot meravellós. M'encanta, moltes gràcies.
8: Estic molt content que faci la Festa del els porrons aquí al Rebato, a Abrera, i bueno, he guanyat perquè he tingut que guanyar. Hi ha molta gent que participa i cada vegada més, i que disfruti d'aquesta festa i bueno, molt agraït a la festa d'Abrera.
3: Per part de les persones assistents a la fira, la valoració també és molt positiva. Els i les escoltem en declaracions al Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera i a Ràdio Abrera.
9: Pues ha sido súper relajante la combinación de la música, la pintura con el vino, que además no lo había vivido nunca. El tema de pintar con vino ha sido súper bonito. Y bueno, al final yo creo que nos hemos relajado todos un montón y con la música de fondo ha sido maravilloso.
10: Doncs molt maca, la recomano moltíssim. He vingut pensant de fer una activitat diferent, però la veritat que la combinació del vi, de pintar i de la música et dona un toc, et treu una miqueta de la rutina i la recomano molt. O sigui que us animo que la feu. I aquest és el punt que he pintat.
11: Bueno, doncs m'agrada moltíssim la Fira dels Porrons per 7è any. Està molt bé que l'Ajuntament faci coses pel poble, i la veritat que és un èxit sempre. Cada any hi ha moltíssima més gent i és superxuli. M'encanta.
12: Me parece súper bien que Abrera monte estas fiestas en el pueblo, que súper agradecidas y esperamos pasarlo súper bien, que seguro que nos lo vamos a pasar súper bien, segurísimo.
13: Estic molt contenta de participar al concurs de porrons d'Abrera.
3: Dissabte i diumenge al Parc de Can Morral hem pogut degustar les propostes dels restauradors i restauradores comprant el mercat de productors, productores i artesans i artesanes de proximitat i veure l'exposició i mostra de porrons històrics. Pels més menuts i menudes, durant el cap de setmana s'han organitzat diferents tallers i activitats infantils i hem comptat amb animació musical i actuacions. I la jornada de diumenge va comptar amb la tractorada popular a càrrec dels tracturistes abrerencs des del carrer del Rebato fins al Parc de Can Morral, on hem gaudit de la plantada i la ballada dels gegants d'Abrera, el Porronet i els Grallers d'Abrera. Sentim l'Antonio Fusalba, el tracturista més gran.
14: A la Fira del Porró, com toca cada any, a la Fira del Porró. I aquest any n'hi ha molts més frescors que els altres anys. I això és molt bon senyal. Això és molt bon senyal. Això vol dir que la festa aquesta va creixent. I cada vegada hi ha més gent. I això, particularment, m'agrada molt.
3: Durant tot el cap de setmana, tot coincidint amb la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, la policia local d'Abrera i voluntaris i voluntàries de Protecció Civil han intensificat la vigilància a la zona per garantir totes les mesures de seguretat per poder gaudir de forma cívica, responsable i segura de la fira, tal com explica un dels integrants del dispositiu.
15: Estamos aquí como cada año disfrutando de la 7a edición del Gasporró, de la festa del Porró. Acabant d'arribar al nostre estor, d'allà del Rebato fins aquí, hem fet un repercut que la gent l'agrada molt, la gent, els nens disfrutaven molt, els saludaven, deia adeu policia, adeu, pensa que jo soy policia, jo soc de Protecció Civil, perquè estic dispost per tot el que sigui per poble.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'agraeix la participació a tots els establiments, productors i productores de proximitat i entitats abrerenques a la 7a edició de l'esdeveniment gastronòmic i cultural i també a totes les persones assistents. Podreu veure una selecció d'imatges al perfil d'Instagram @abrerainfo i als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera,

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Muchísimas gracias, Bilbao.
1: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
2: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
1: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
4: You push me around, I'm lying on the ground. I feel like I will drown. I can't forgive your love, respected from you. I still hold on to you. I can't forget the truth, confusion.

0: A Chatarrero del Amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del Amor.
2: Abrera, gaudim dels patis oberts. Un espai per fer esport, jugar i compartir temps en família.
3: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluc obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
2: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
3: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluc es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
2: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
4: T'hi esperem.
5: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
6: Vols més clients? Vols més visibilitat?
7: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
6: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
7: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
6: Si tens un negoci a la comarca,
7: aquest és el teu moment.
6: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
8: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
9: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
8: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
9: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
10: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. El president Salvador Illa ha dit que espera que l'expresident Carles Puigdemont sigui present en el següent debat de política general, perquè s'haurà aplicat l'amnistia. Justament aquesta tarda ha començat el debat de política general al Parlament. L'escoltem.
2: Com a president de la Generalitat de Catalunya, vull que en el proper debat que tinguem en aquest Parlament comptem amb la presència del president Puigdemont. Vull que el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, vegi restituïts els seus drets de participació política i cívica. Vull que la resta de diputats encara encausats, els senyors Lluís Puig i Josep Maria Jové, també se'ls apliqui l'amnistia tal com la va concebre el legislador. I així, el conjunt de ciutadans que n'han de ser beneficiaris i que encara no n'han vist que els hi sigui aplicada.
1: Precisament l'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, pel delicte de desobediència per l'organització de l'1 d'octubre que va arribar al Tribunal Suprem. Rovira no va arribar a ser jutjada ni empresonada perquè el maig del 2018 va fugir a Suïssa. Va retornar el juliol de 2024 i se li van retirar tots els càrrecs. Encara seguint amb aquest debat, el president Salvador Illa acaba de proposar la creació d'un fons d'ajuda a l'emergència habitacional, dotat amb 25 milions per les persones que es troben en situació vulnerable, dit, i les que no puguin pagar el seu pis. Ho desenvoluparem en propers butlletins. Per cert, parlant de vulnerabilitat, el Consell de Ministres ha aprovat un reial decret llei per renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Ha prorrogat el descompte dels combustibles i ha limitat la tarifa regular del gas. Són mesures anticrisi que es van activar, recordem, fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra entre els Estats Units, Israel i l'Iran, i ara s'allarguen fins al 31 de desembre. Escoltem Carlos Cuerpo, vicepresident i ministre d'Economia.
3: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión. Y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual para minimizar también, por supuesto, el impacto presupuestario, el coste de estas medidas.
1: I Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid dimecres passat, ha acceptat l'acord que li ha ofert l'empresa propietària de l'immoble Urbagestión i tornarà al seu domicili quan tingui l'alta hospitalària, segons ha confirmat el Sindicat de Llogateres de Madrid. I darrer punt sobre els aiguats d'avui que recorren Catalunya. La Ronda de Dalt està reoberta parcialment en sentit Llobregat després que s'hagi tallat a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron per inundacions. Ara hi ha un carril obert també a Canyelles.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, un any més es segueix impulsant, promovent i fomentant la vida activa i saludable de la gent gran amb una nova edició de la Setmana de la Gent Gran, amb una àmplia oferta de propostes gratuïtes adreçades a persones a partir de 60 anys, amb l'objectiu d'apropar-les a les activitats que trobareu als casals de la gent gran d'Abrera durant tot l'any. Tallers, caminades, activitats lúdiques, xerrades i propostes de sensibilització que tindran lloc del dimecres 30 de setembre al divendres 9 d'octubre. Així, Abrera es prepara per celebrar una nova Setmana de la Gent Gran amb una programació diversa que s'estendrà del dimecres 30 de setembre al divendres 9 d'octubre. El programa inclou tallers de ceràmica i memòria, risoteràpia, un got talent, una caminada, xerrades, activitats de prevenció de l'Alzheimer, un bingo musical, un cinefòrum i un taller de mobilitat segura, entre d'altres propostes. Júlia Mirtos, la regidora de Gent Gran.
5: La Setmana de la Gent Gran és la setmana en què, juntament amb entitats especialitzades en aquesta etapa de la vida, fem una mostra de diferents activitats, xerrades i tallers, on es tracten els temes que importen a la nostra gent gran. Enguany, a més, posem en marxa i us presentem dues noves activitats del programa de gent gran que es realitzaran durant tot el curs. Aquestes són el futbol més 60 i les caminades més 60. També és el moment en què les associacions de gent gran d'Abrera fan les seves activitats que ofereixen durant tot l'any, però concentrem l'acció en aquesta setmana per tal que tothom qui vulgui conèixer el projecte de gent gran d'Abrera el pugui conèixer. És una mesura més que entomem per tal que totes les persones grans que vulguin es puguin dirigir a les activitats que desenvolupem tant al nucli com als barris i mantenir-se en xarxa i actius. Així doncs, tenim per endavant una setmana de la gent gran repleta d'activitats adaptades a tots els interessos i possibilitats, pensades en clau de gent gran i per la gent gran. I és per aquest motiu que us convido a tothom, a tota la família, a conèixer el que fem des de la gent gran d'Abrera. Esteu totes i tots convidades a la setmana de la gent gran d'Abrera.
4: A continuació us detallem les activitats programades en el marc de la setmana de la gent gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà la tarda de 16:30 a 17:30 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'AFA, Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, d'11 a 12:30, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre amb la tradicional caminada de la gent gran, que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. El dilluns 5 d'octubre, de 10 a 11 del matí, hi haurà la xerrada sobre acompanyament i beneficis de tenir un animal de companyia a la tercera edat a càrrec de Mascot Center amb gossos i marxandatge, i de 4 a 2 quarts de 6 de la tarda s'hi farà també la xerrada El cuerpo grita lo que tú calles, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció d'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora, i a la tarda, de 17 a 18:30, un bingo musical a càrrec de la AFA. El dimecres 7 d'octubre, de 17 a 20, tindrà lloc un cinefòrum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. I finalment, el divendres 9 d'octubre, de 10 a 12, la setmana de la gent gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Gent gran.
4: Coincidint amb la celebració de la Setmana de la Gent Gran, la Setmana Europea de l'Esport i la Setmana de la Mobilitat Sostenible, es donen a conèixer noves activitats i serveis per a la gent gran d'Abrera. Activitat física i benestar, activitat esportiva amb l'AEA, Agrupació Esportiva Abrera, tots els dijous de 10 a 11:30 al camp de futbol municipal a partir del dijous 24 de setembre. Caminades més 60, jornada de portes obertes el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al camp de futbol municipal. Per a més informació i inscripcions podeu trucar o adreçar-vos al camp o al casal de la gent gran. Transport públic gratuït per a persones més 60. Posem en marxa la gratuïtat del servei de bus urbà més 60 amb la nova T-Social. Per obtenir més informació sobre la tramitació podeu trucar o adreçar-vos a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o ACT de l'Ajuntament d'Abrera, i en col·laboració amb la Residència Veledat Canigó d'Abrera, els àpats en companyia i els àpats a domicili. Per a més informació sobre aquests serveis podeu contactar amb el Departament d'Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera o amb la Residència Veledat Canigó d'Abrera.
0: Abrera Informació. Esports.
4: Recordem que estan obertes les inscripcions per participar en els tercers premis de l'activitat física i l'esport local convocats per l'Ajuntament d'Abrera amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera, o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses per als abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es poden presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs de forma telemàtica o a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat, i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Les poden presentar persones físiques o jurídiques d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals podeu consultar a l'enllaç que trobareu a la part inferior de la pàgina web abrera.cat. Així mateix, el Servei d'Esports hi podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figurin entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local, el rendiment esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents sectors de la població, el foment dels valors implícits en la pràctica esportiva, en casos d'especial interès, rellevància o repercussió dins de la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per iniciativa de la comissió qualificadora. A continuació, us detallem les categories. Col·laborador o col·laboradora de l'any, reconeixement al Centre Educatiu AFA, Associació de Famílies d'Alumnes, capacitat organitzativa d'esdeveniments, igualtat d'oportunitats, inclusió i cohesió social, activitat física, hàbits saludables i envelliment actiu, premi als valors esportius, Memorial Antonio Serrano, trajectòria categoria esportiva, èxit esportiu, millor esportista individual masculí i millor esportista individual femenina. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal al camp, al passeig de l'estació número 24, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 a 2 del matí. També podeu trucar en el mateix horari al telèfon 93 770 0325 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Pensa en EFE Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: EFE Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: A Brera som cultura.
3: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
2: Entra a brera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem a Brera.
4: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
2: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: I escoltar-te tu

0: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30.
2: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: I gotta give 'em.

give him, fuck you with him, I gotta give him,

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa ha anunciat al debat de política general la creació d'un fons dotat amb 25 milions d'euros per ajudar a vulnerables en situació d'amenaça de desnonament. Amb aquest fons el govern podria comprar el pis de la persona amenaçada perquè no l'hagi d'abandonar.
2: Creem un nou fons d'emergència habitacional. Un fons específic per ajudar a les persones que es trobin en una situació d'amenaça per desnonament degut a la seva situació de vulnerabilitat. Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei, tinguem a punt un fons específic amb el que, un cop esgotades totes les altres vies, podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar. Dotarem aquest fons d'inici amb 25 milions d'euros.
1: El govern a més oferirà la compra conjunta d'habitatges a ciutadans majors de 40 anys perquè que no puguin fer front a una hipoteca. Dotarà aquest programa en 100 milions d'euros. I no deixem l'habitatge perquè el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat des de Terrassa avui que el decret habitatge que ha aprovat el Consell de Ministres no tindrà resultats. Considera que el govern espanyol no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no ha desencallat en 8 anys.
3: Luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
1: L'Ajuntament de Sabadell investiga un regidor de Vox per simular un tret al clatell al ple municipal a una persona del públic. Es tracta del regidor César Gil. En un moment en què es debatia una moció sobre la situació Ceuta i l'acció va quedar enregistrada per les càmeres de l'Ajuntament que retransmetien la sessió. En revisar-les, l'alcaldessa Marta Ferrés ho ha qualificat de gest indigne, immoral i alertat que buscaran totes les opcions legals per aplicar el règim sancionador. També han dit que ho faran els comuns en considerar que el gest anava adreçat a una assessora del partit. I l'episodi de pluja es perd intensitat, però es manté l'avís per xàfecs intensos al litoral i prelitoral central i nord de Catalunya. Fins al vespre, el PEI-NUNCAT continua activat. Hem arribat avui a un màxim de 97 litres per metre quadrat a Canaletes, al Penedès, i 94 en 3 hores en aquella mateixa zona. I ha obert les seves portes la 44a edició de la Fira Libera al Gran Recinte de l'Hospitalet de Llobregat. 250 expositors de 19 països amb 9.000 professionals.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb l'àrea de promoció de la donació del Banc de Sang i Teixits, s'impulsa una nova campanya de donació de sang i plasma a Abrera. La cita és aquest proper dijous 1 d'octubre a la Casa de Cultura, carrer de Federico García Lorca 17, en horari de 10:30 a 13:30 i de 16 a 20 hores. Des del Banc de Sang i Teixits informen que calen 1.100 donacions diàries per fer front a les necessitats dels i les pacients. Des del Banc de Sang i Teixits es fa una crida a la donació per reforçar les reserves després de l'època estival, quan es produeix una baixada en les donacions. Calen 1.100 donacions diàries per fer front a les necessitats dels i les pacients. Es calcula que 173 persones necessiten sang cada dia als hospitals catalans. Els motius més freqüents pels quals un pacient pot necessitar transfusions són els càncers, les hemorràgies intestinals, els infarts, les fractures o malalties de la sang com anèmies. Si tens entre 18 i 70 anys, peses més de 50 quilograms i gaudeixes de bona salut, pots convertir-te en donant i ajuda a salvar vides amb un gest senzill que només et prendrà uns minuts. Reserva la teva cita al web donasang.gencat.cat. Podeu consultar tota aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Esports i benestar. Gent gran.
4: Molt bona acollida de la jornada de portes obertes del nou programa de Futbol Més 60 per a persones majors de 60 anys, impulsat des de l'Ajuntament d'Abrera i l'Agrupació Esportiva Abrera. L'acte de presentació d'aquesta nova iniciativa ha tingut lloc aquest dijous 24 de setembre al matí al camp de futbol municipal. Les valoracions per part dels integrants del programa són molt positives. Escoltem en primer lloc al Fernando, entrenador de l'equip, i a la Maite i al Tomàs, dos dels seus integrants.
5: Estamos aquí en el campo de fútbol, con jugando al fútbol con personas con más de 60 años. Y en principio, pues bueno, han venido 10, 12 personas, donde sí me gustaría que pudieran venir muchas más. Tenemos la posibilidad de poder tener todas las instalaciones para nosotros y, bueno, crear un grupo donde las personas vengan, se diviertan, lo pasen bien y todos aquellos que han jugado al fútbol o no han jugado y quieren aprender, pues también tienen tiempo para poder aprender, porque también tenemos edad para poder seguir aprendiendo, que es lo importante, y hacer amistades y formar un gran grupo.
6: Yo también vengo al fútbol más 60, la verdad es que me ha gustado muchísimo la experiencia. Toda la mujer que quiera, mayor de 60, puede venir, porque no es una actividad que te puedas hacer daño y es súper divertida y al aire libre. ¿Qué más podemos pedir?
7: Aquí esta primera jornada del fútbol 60 més d'Abrera, estem molt contents. Hem fet un grupet, però això n'hi ha més, i molt bé, l'activitat és molt positiva.
8: Beneficis, se me lleven al tio, fas esport, coneixes gent, comparteix temps amb ells, a gent que no coneixes, i fas pinya.
4: El programa es desenvoluparà mitjançant sessions setmanals de futbol adaptat amb un enfocament social, inclusiu i no competitiu, prioritzant la salut, la convivència, la socialització i el benestar de les persones participants. En funció de la demanda, es podran ampliar fins a dues sessions setmanals. Aquest nou projecte s'emmarca les polítiques municipals de promoció de l'activitat física, la salut i l'esport inclusiu i representa una nova oportunitat perquè la ciutadania d'Abrera pugui mantenir-se activa, fomentar les relacions socials i millorar la seva qualitat de vida a través de l'esport. El conveni tindrà vigència fins al 30 de juny de 2027 amb la possibilitat de prorrogar-lo de mutu acord entre les dues parts. Les persones interessades a participar en aquesta nova activitat poden informar-se i formalitzar la seva inscripció a través de l'AEA, Agrupació Esportiva Abrera. Amb aquest acord, des de l'Ajuntament i l'entitat esportiva, es referma el compromís amb la promoció d'hàbits saludables, l'envelliment actiu i la pràctica esportiva inclusiva, afavorint la participació de la gent gran en activitats físiques adaptades a les seves capacitats.
0: Abrera Informació. Gent gran. Salut.
4: Abrera se suma a la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer amb diverses activitats incloses en la Setmana de Gent Gran 2026, impulsades des de l'Ajuntament d'Abrera en col·laboració amb l'Associació de Famílies de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat. El 21 de setembre es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia i la façana de l'Ajuntament i el Castell de Voltera d'Abrera s'han il·luminat de color verd per donar-li visibilitat. La presidenta de l'AFA, Mercè Rull, parla dels serveis que s'ofereixen a les famílies des de l'associació.
9: Des de l'AFA el que tenim són diversos serveis. Unes, doncs, primer, la informació i l'atenció a les famílies en segons quina problemàtica. Tenim les ajudes tècniques per segons quina fase de la malaltia puguin utilitzar, o sigui, cadires, llits, coses per la dutxa, etcètera, etcètera. Tenim tres centres de dia, són centres especialitzats d'estimulació, en el qual intentem que la persona estigui estimulada al màxim possible, independentment del seu grau de dependència que tingui. Són un espai al Prat de Llobregat, l'altre el tenim a Molins i l'altre el tenim a Cornellà. L'horari és de 9 a 6. I allà, doncs, els donem un servei integral amb teràpies no farmacològiques d'estimulació, de musicoteràpia, fisioteràpia, controlem la medicació, hi ha dutxes i la veritat és que estan molt ben cuidats i el familiar, doncs, pot més o menys fer la seva vida laboral o la seva vida fora del que és la cura. També tenim dos espais en memòria, en el qual són per primeres etapes primerenques.
4: A continuació repassem les activitats programades a Abrera amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer i dins la Setmana de la Gent Gran 2026 que tindran lloc al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Dimecres 30 de setembre, taller de risoteràpia a les 16:30, dimarts 6 d'octubre, bingo musical a les 17 i dimecres 7 d'octubre, cinefòrum La Gran Lilian Hall a les 17 hores. I el programa La Salut a les Ones de Ràdio Abrera, a més aquest dissabte 12 de setembre passat, en col·laboració amb el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera, hem parlat del Dia Mundial de l'Alzheimer amb l'Andrea Márquez, psicòloga referent de benestar emocional i comunitària de l'equip d'atenció primària d'Abrera. Podeu recuperar el podcast a la programació a la carta al web www.radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera.
10: música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: a chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
3: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El govern oferirà la compra conjunta d'habitatges als ciutadans majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, al debat de política general, on ha concretat que es tracta d'una mesura nova, inèdita, que activa dos articles del Codi Civil de Catalunya que permetrà que la Generalitat assumeixi part de la propietat de l'habitatge i la persona i pugui viure com a propietària 50 anys. El govern dotarà aquest programa de 100 milions d'euros.
2: La Generalitat els ofereix a les persones que vulguin adquirir un habitatge i que no puguin fer front a la integritat del cos, comprar-lo conjuntament, fer una compra conjunta en base a aquests articles del Codi Civil. Guanyen les famílies perquè podran accedir a un habitatge a un preu molt més baix i podran viure durant un període llarg de 40 o 50 anys com a propietaris amb seguretat sense dependre del lloguer.
1: El president ha anunciat també la creació d'un fons dotat amb 25 milions d'euros per ajudar persones vulnerables en situació d'amenaça de desnonament. I el Consell de Ministres ha aprovat un reial decret per renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Ha prorrogat el descompte dels combustibles i ha limitat la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que es van activar fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra entre els Estats Units i l'Iran.
3: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual para minimizar también, por supuesto, el impacto presupuestario, el coste de estas medidas.
1: Paraules de Carlos Cuerpo, que és ministre d'Economia. I els estats membres de la Unió Europea han avalat que els pescadors puguin beneficiar-se del fons del pròxim pressupost europeu que cobrirà el període de 2028 a 2034 per modernitzar les flotes. Ara els governs hauran de negociar el text amb el Parlament Europeu. El 95% dels ciclistes no baixa de la bicicleta al barri Vell de Girona, tot i ser obligatori. És una de les dades del primer baròmetre del RAC sobre la mobilitat ciclista i els patinets a la ciutat de Girona. Dels 264 enquestats del RAC i les més de 2.000 observacions han detectat un baix compliment de la normativa de circulació també entre els usuaris de patinet. Només un 18% té assegurança i un 72% no ha registrat el vehicle a la DGT. I la Fira del Torró i la Xocolata de Pedra d'Agramunt sumarà aquest any un dia més d'activitat a la 37a edició pensada per oferir experiències gastronòmiques com tastos, escegues i musicals. Serà del 10 al 12 d'octubre.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. A Abrera ens movem i fem esport. Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 amb una programació plena d'activitats per a totes les edats impulsada des de la Regidoria d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera. Hi trobareu activitats com ioga, tai chi, pilates i estiraments, entrenament funcional, tabata, hit i power pump, aigua gym, ciclo indoor i ciclo outdoor, working dancing i ball en línia, aerobox i taller de boxa jove, running club i cross camp, gimnàstica a suau, GAC, Movicore, TBC i Step, futbol més 60 anys, torneig de futbol i activitats preesportives, educació física infantil, caminades i activitats a l'aire lliure, activitats per a persones amb capacitats diverses, caminada en família, patis oberts i iniciació a la calistènia. La programació inclou propostes per a tots els cicles de vida, així com activitats específiques per a infants i joves, persones més 60 anys, persones usuàries del camp i infants i joves inscrits als programes d'educació física preesportiva i de capacitats diverses. Algunes de les activitats requereixen d'inscripció prèvia. Recordem que l'Ajuntament d'Abrera va ser distingit pel Consejo Superior de Deportes com l'Ajuntament amb més oferta esportiva dins la categoria de municipis d'entre 10.000 i 20.000 habitants en el marc de la Setmana Europea de l'Esport 2025. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Entitats. Cultura.
4: Després de la pausa estival, el Cineclub Maruja Torres d'Abrera reprèn la seva activitat amb un nou cicle cinematogràfic centrat en el cinema de sèrie B. Les sessions tindran lloc a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató a 7:45 del vespre, amb entrada gratuïta i oberta a tota la ciutadania. El fil conductor d'aquesta nova programació de tardor és el cinema de baix pressupost de les dècades dels anys 40 i 50, contraposant una producció nord-americana i una d'espanyola, tal com explica Manel Benito, un dels impulsors del Cineclub Maruja Torres d'Abrera.
5: Començarem aquest mes de setembre amb dues pel·lícules, un cicle de dues pel·lícules, amb el fil conductor d'allò que els americans diuen sèrie B, és a dir, pel·lícules de baix pressupost que han tingut dificultat per ser rodades, produïdes, amb pocs diners, amb actors desconeguts, directors desconeguts, típica dels anys 40 i bona part dels anys 50. I llavors hem volgut contraposar dues pel·lícules, una americana i una altra espanyola. Passarem el dia 18 la primera pel·lícula, The Tour, una pel·lícula nord-americana, i el dia 2 d'octubre una pel·lícula espanyola, rodada a Barcelona per un director sabadellenc, Vida en sombres. Per tant, aquest discurs d'intentar posar en paral·lel dues produccions de baix cost amb les dificultats, a Espanya la censura de finals dels anys 40 i als Estats Units aquella producció de les sèries B fora dels circuits de producció de les grans productores i de l'Star System nord-americà. Aquesta reflexió que proposem al públic de poder veure dues pel·lícules que s'han convertit en dues joies, però que en el seu moment van ser produïdes com si fossin pel·lícules mainstream o industrials per cobrir la necessitat de les pantalles de cinema dels Estats Units.
4: Benito també destaca l'experiència de veure aquests films al Cineclub.
5: Un dels objectius importants del nostre projecte, està superbé, tenir un telèfon mòbil o un iPad o la tele i llavors veure la pel·li, llavors aturar-la, aixecar-se per prendre un iogurt i després tornar i veure una pel·li en tres sessions, però l'experiència de veure una pel·lícula en pantalla gran, acompanyat del públic, a les fosques i de seguit, crec que és una experiència diferent, és una altra experiència. Per tant, nosaltres oferim una sala, crec que molt ben adequada per fer això, amb un acceptable so i una espectacular possibilitat de veure la pel·lícula en una pantalla gran, i llavors l'experiència és diferent. Pels que hagin vist la pel·lícula, que la puguin veure en aquestes condicions, i pel gran públic que no hagi vist aquestes dues pel·lícules ni a la tele ni en qualsevol altra plataforma, doncs els convidem no només a gaudir de la pel·lícula, sinó a gaudir de l'experiència de veure aquesta pel·lícula i poder després compartir-la amb la resta de l'auditori.
4: Tornem a recordar, divendres 2 d'octubre serà el torn de Vida en sombres, 1948, l'únic llargmetratge del sabadellenc Llorenç Llobet Gracia, protagonitzat per Fernando Ferran Gómez i Maria Dolores Pradera, una obra de metacinema que va patir la censura de l'època. Les projeccions es faran a 7:45 de la tarda a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató, amb entrada lliure.
0: Abrera Informació, Salut Pública i Benestar.
4: Amb motiu del Dia Mundial del Cor, que se celebra el 29 de setembre, des de l'Ajuntament d'Abrera, a través del Servei de Salut Pública, s'organitza una sessió formativa per aprendre a reconèixer els signes d'un atac de cor i saber com actuar davant d'una situació d'emergència. L'activitat, que s'havia de celebrar aquest dilluns 28 de setembre passat a la tarda a la Casa de Cultura, ha quedat ajornada. Properament informarem de la nova data. Des de l'Ajuntament d'Abrera es continuen impulsant accions de promoció de la salut i prevenció de les malalties cardiovasculars, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial del Cor. En aquest marc, properament, la Casa de Cultura acollirà la xerrada Sap reconèixer un atac de cor? Saps fer la RCP? Una proposta formativa adreçada a la ciutadania. La sessió anirà a càrrec de Carles Cervera, director d'ambulància, servimèdic i formador en RCP SB-B de la Semiciup, que oferirà eines i coneixements pràctics per identificar els signes d'un infart i saber com actuar davant d'una possible emergència cardiovascular, així com nocions bàsiques de reanimació cardiopulmonar. L'activitat compta amb un màxim de 22 participants. Es recomana, doncs, fer inscripció prèvia enviant un correu electrònic a saludpublica@abrera.cat. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'anima la ciutadania a participar en aquesta sessió, que ens permetrà adquirir coneixements que poden ser molt útils davant d'una situació d'emergència i contribuir a una comunitat més formada i preparada. Com dèiem, properament informarem d'aquesta nova data.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi.
6: Fórmula 107.9.
7: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
6: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
7: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.
8: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
9: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
8: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
9: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
8: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
9: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
8: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
10: Entre tots i totes, fem Abrera.
11: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat un SLR per avisar de pluges torrencials al nord des del Baix Empordà fins a les 9 de la nit. Es demana evitar desplaçaments innecessaris, no acostar-se a rius, rieres i barrancs, a més no baixar a soterranis en cas que entri l'aigua, pujar a pisos superiors. Precisament un dels serveis més destacats del dia d'avui dels bombers ha tingut lloc en una riera de Gavà, on s'ha rescatat una dona i el seu nadó de mesos a l'interior d'un cotxe embarrancat. I és que el temporal d'avui ha deixat al voltant tant de 100 litres a la zona de l'Empenedès i l'Anoia. Canviem de tema. Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat de les absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur per sobre del 9% que fixa la Unió Europea per al 2030. Ho ha denunciat Equitat.org, l'antiga Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen al món local. Helena Sintes és la cap de projectes d'Equitat.org.
2: Tenir dades d'absentisme és fonamental, és l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
1: El Departament de Territori reforçarà a partir de dijous 1 d'octubre la línia d'autobús interurbà C1 que connecta Castellà del Vallès amb Sabadell, que comportarà una freqüència de pas de 8 minuts de combois en hores punta. Amb aquesta millora, la línia operada per Moventis i amb servei de dilluns a divendres feiners incrementarà l'oferta de 89 a 103 expedicions diàries. Comporta una inversió anual de 154.000 euros. I parlem del Priorat perquè compta amb una nova entitat dedicada a la defensa de la promoció de l'oli de la comarca. L'Associació de Petits Oleicultors del Priorat neix amb l'objectiu de posar en valor el producte local i recuperar varietats minoritàries tradicionals. L'entitat defensa que l'oli del Priorat té unes característiques pròpies que el diferencien d'altres territoris, inclosos a l'ADO de Siurana. I 6 municipis de la Conca de Barberà reclamen més pes a la gestió del futur parc de les muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena. Montblanc, l'Espluga de Francolí, Vimbodí i Poblet, Vallclara, Vilanova de Prades i Vilaverd han consensuat una posició comuna per reclamar a la Generalitat més capacitat de decisió a la gestió d'aquest nou espai.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Aquest cap de setmana de divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27 de setembre s'ha celebrat la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, a la que s'ha recuperat la memòria dels porrons i l'esperit dels restaurants d'Abrera amb la seva gastronomia basada en la cuina tradicional catalana i en productes de proximitat. La fira es va inaugurar divendres a la tarda al barri del Robato amb el tradicional concurs d'aixecament de porró i dissabte i diumenge l'hem pogut gaudir al parc de Can Morral amb diverses propostes i activitats. Sentim l'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, la regidora de Turisme i Promoció de la Vila, Maite Novell, i la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré.
4: Ja hem començat la Fira dels Porrons, ja ha començat aquí el Rebato. Concursos, improv-show i un bon sopar, però sobretot, molt bona gent. Vinga, animeu-vos i venim a la Fira dels Porrons.
5: Seguim gaudint de la 7a edició de la Fira Gastronòmica dels Porrons. Enguany, amb gran èxit de participació. Aquí tenim 17 tractoristes i ara, aquí a darrere, tenim ja que farem la ballada de gegants, ple d'activitats, de cultura, de tradició, de tastets, gràcies als restauradors, que hem tingut enguany també molts restauradors. Aquesta fira ja està sent un gran referent a la comarca i seguirem l'any que ve amb més i millor.
6: Gràcies també a les nostres entitats culturals d'Abrera, els geganters, el Bram de Foc, els tractoristes que avui han vingut aquí també a la plaça Can Morral, i seguim aquí amb la Fira dels Porrons. Moltes gràcies als abrerencs i abrerenques per participar un any més.
3: I sentim també el padrí de la Fira d'enguany, Jordi Uller, i el Juan Carlos Gáñez, guanyador de l'edició enguany del concurs d'aixecament de porró.
7: Em sembla fantàstic, estic molt agraït, i a més és un reconeixement a la família, i bueno, ha anat tot meravellós. M'encanta, moltes gràcies.
8: Estic molt content que faci la festa dels porrons aquí al Rabato, a Abrera, i bueno, he guanyat perquè he tingut que guanyar. Hi ha molta gent que participa i cada vegada més, i que disfruti d'aquesta festa i bueno, molt agraït de la festa d'Abrera.
3: Per part de les persones assistents a la fira, la valoració també és molt positiva. Els i les escoltem en declaracions al Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera i a Ràdio Abrera.
9: Pues ha sido súper relajante la combinación de la música, la pintura con el vino, que además no lo había vivido nunca. El tema de pintar con vino ha sido súper bonito. Y bueno, al final yo creo que nos hemos relajado todos un montón y con la música de fondo ha sido maravilloso.
10: Doncs molt maca, la recomano moltíssim. He vingut pensant de fer una activitat diferent, però la veritat que la combinació del vi, de pintar i de la música et dona un toc, et treu una miqueta de la rutina i la recomano molt. Sí que us animo que la feu. I aquest és el punt que he pintat.
11: Bueno, doncs m'agrada moltíssim la Fira dels Porrons per 7è any. Està molt bé que l'Ajuntament faci coses pel poble, i la veritat que és un èxit sempre. Cada any hi ha moltíssima més gent i és superxuli. M'encanta.
12: Me parece superbien que Abrera monte estas fiestas en el pueblo, que súper agradecidas y esperamos pasarlo superbien, que seguro que nos lo vamos a pasar superbien, segurísimo.
13: Estic molt contenta de participar al concurs de porrons d'Abrera.
3: Dissabte i diumenge al Parc de Can Morral hem pogut degustar les propostes dels restauradors i restauradores comprant el mercat de productors, productores i artesans i artesanes de proximitat i veure l'exposició i mostra de porrons històrics. Pels més menuts i menudes, durant el cap de setmana s'han organitzat diferents tallers i activitats infantils i hem comptat amb animació musical i actuacions. I la jornada de diumenge va comptar amb la tractura de popular a càrrec dels tracturistes abrerencs des del carrer del Rabato fins al Parc de Can Morral, on hem gaudit de la plantada i la ballada dels gegants d'Abrera, el Porronet i els Grallers d'Abrera. Sentim l'Antonio Fusalba, el tracturista més gran.
14: A la Fira del Porró, com toca cada any a la Fira del Porró. I aquest any n'hi ha molts més tractors que els altres anys. I això és molt bon senyal, això és molt bon senyal. Això vol dir que la festa aquesta va creixent. I cada vegada hi ha més gent i això particularment m'agrada molt.
3: Durant tot el cap de setmana, tot coincidint amb la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, la policia local d'Abrera i voluntaris i voluntàries de Protecció Civil han intensificat la vigilància a la zona per garantir totes les mesures de seguretat per poder gaudir de forma cívica, responsable i segura de la fira, tal com explica un dels integrants del dispositiu.
15: Estamos aquí como cada año disfrutando de la 7a edición de los Porrons, de la Festa del Porró. Acaban d'arribar a nostres tots d'allà del Rabato fins aquí. Hem fet un repercut que la gent l'agrada molt, la gent, els nens disfrutaven molt, els saludaven, deia adeu policia, adeu. Pensa que jo soc policia, jo soc Protecció Civil, perquè estic dispost per tot el que sigui per poble.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'agraeix la participació a tots els establiments, productors i productores de proximitat i entitats abrerenques a la 7a edició de l'esdeveniment gastronòmic i cultural i també a totes les persones assistents. Podreu veure una selecció d'imatges al perfil d'Instagram @abrerainfo i als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Connecta't a Ràdio Obrera.
1: Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

el desig?

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: no tens l'aplicació de Ràdio Brera? I a què esperes? És gratis! Descarrega-la al teu mòbil i tauleta i porta'ns on vulguis.
1: M'encantaria que no hi hagués expectativa, que l'objectiu sigués tan sols sentir la vida.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Estàs escoltant fórmula.cat.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
2: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 9. Us parla amb Mercè Roura. El president del govern, Pedro Sánchez, ha defensat els dos nous decrets reials d'habitatge aprovats avui al Consell de Ministres i ha demanat als grups parlamentaris que recolzin les mesures quan arribin al Congrés. En un vídeo publicat a les seves xarxes socials, ha assegurat que l'executiu ha recollit part de les demandes plantejades durant els darrers dies i ha situat la protecció dels llogaters i la lluita contra l'especulació com a principals objectius d'aquests textos.
4: El gobierno, por tanto, ha hecho su parte. Os he explicado algunas de las medidas que incorporamos en este Real Decreto Ley. Hemos escuchado, hemos actuado y ahora le corresponde a los grupos parlamentarios, al Congreso de los Diputados y Diputadas, hacer su parte. Y pido a los grupos parlamentarios, aquellos que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo, que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar y que pongan por delante los intereses de la gente a los intereses de los especuladores.
3: I un grup de persones ha plantat tendes aquesta tarda a la plaça Catalunya a Barcelona per protestar contra la crisi de l'habitatge i pretenen passar-hi la nit acampats. Les diverses persones que provenen de diferents sindicats d'habitatge i assemblees s'han reunit per protestar contra l'increment dels desnonaments. Arriba aquesta acampada 4 dies després que centenars de manifestants plantessin les tendes a la Puerta del Sol de Madrid. Precisament, el president Salvador Illa ha anunciat al debat de política general la creació d'un fons dotat de 25 milions d'euros per ajudar persones vulnerables en situació d'amenaça de desnonament, amb un fons que serviria per comprar el pis de la persona amenaçada. El govern oferirà també, ha dit, la compra conjunta d'habitatges a ciutadans majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca. I l'Institut Català de la Salut ha sancionat en 4 anys i 3 mesos de suspensió de funcions una metgessa que exercia el centre penitenciari de Ponent a Lleida per 3 actuacions assistencials que considera deficients. L'expedient disciplinari li atribueix una actitud passiva i de manca d'intervenció davant una doble emergència. Segons sembla, es va bloquejar i, diu, la sentència va retardar la reanimació d'un intern que va patir una aturada. I parlem del caragol Massana, que continua avançant i el problema ja afecta tot el delta de l'Ebre. El sector arrosser calcula que més del 70% dels arrossars del marge dret poden estar afectats i el hemidelta, al costat esquerre, l'afectació ronda el 90%. Des d'Agricultura es reforcen els ajuts per al tractament. I el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha assegurat que l'organització disposa de totes les opcions de resposta que necessita per fer front als atacs híbrids de Rússia. Els ha definit com a tàctiques de zona grisa.
2: Música i informació. Ràdio Abrera.
5: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? En certa ocasió, John Lennon va dir: hi ha dos forces motivadores bàsiques, la por i l'amor. Quan tenim por, ens allunyem de la vida. Quan estem enamorats, ens obrim a tot el que la vida té per oferir amb passió, entusiasme i acceptació. Aquí sempre, des del llunyà octubre del 93, en què aquest programa va començar, hem acceptat i de molt bon grat la vostra participació, perquè això ho fem junts.
2: Hola, Albert, des de Valls, un cocodril nostàlgic, també un saludo. Bé, per favor, si és tan amable, m'agradaria que em posessis la cançó de Llorando a la puerta de la capilla o algo así, de Elvis.

0: Quin bon rotllo que m'ha donat. A veure, en el dial actual on pots trobar cosetes com aquest, Going Up the Country, que els Canet Heat van publicar el 1968. La banda es va formar 3 anys abans, el 1965, a Los Angeles. Una banda de blues, rock i boogie rock que sempre ens ha agradat molt.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: A través de 100 emissores a tot Catalunya, Andorra i les Illes Balears en diferents dies i horaris. I mitjançant la FM, però algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. Moltes deixen els seus webs al programa per escoltar o descarregar en diferit els podcasts perquè no perdis la sintonia. Alguns mesos que, segons la proposta de l'amic Eloi Hernández de Sabadell, us preguntem quins són els vostres 10 intèrprets preferits de tota la vida i d'ells quina és la cançó que destaqueu. I resulta que avui m'ho pregunta a mi Jordi Aniento Ponsarnau, que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com em diu: què tal, Albert? Em poso en contacte amb tu per agrair-te que llegissis la carta que et vaig enviar fa un temps. Em va fer moltíssima il·lusió. A més, la vaig gravar i li vaig enviar a algun amic. De broma em va dir que si era un antic o alguna cosa similar, i jo li vaig dir que era algo semblant a un coco. Es va quedar a quadres. No sé si ho recordes, però jo vaig ser el que et vaig dir que les cançons amb ràdio teletransportaven com a Star Trek. Et diré que algun cop m'he identificat molt amb alguna persona del grup que t'ha escrit, perquè segurament vaig coincidir amb ell o ella en alguna discoteca per l'època que les patejava totes, del 77 al 87, aprox. Per exemple, un noi de Sabadell et va demanar les 10 cançons preferides i una d'elles era de la discoteca Blau Black quan acabava la sessió. Ara no recordo exactament quina era, però segurament jo també estava rondant per aquells llocs. Un altre cas és d'un altre noi que es diu de nom Manel Aniento i és el mateix cognom que el meu, i així amb més exemples. M'agradaria tenir una xerrada amb ells i segurament tenim situacions i llocs en comú. Aquesta vegada no et demanaré cap cançó, però ho farem a l'inrevés. Digue'm les teves 10 millors cançons i en quina situació et recorden. I una altra pregunta: quina melodia t'agradaria haver escrit? Ah, que és difícil les preguntes que fas, eh? I més per a tu, que has punxat unes quantes. Milers i milers. Una salutació i felicitats per al programa, una abraçada per tothom, Jordi Aniento Ponsarnau. Mira, la pregunta de quina cançó m'hagués agradat escriure només la faig als músics, als autors, als que han escrit cançons, i no és el meu cas. Bé, he escrit la lletra d'algunes cançons, però no compten, perquè eren cançons per promocionar el meu programa, allò que en l'argot professional diem jingles. Accepto la teva proposta, Jordi, faré la selecció de veritat, sincerament. Bueno, va, doncs vinga, som-hi. Jo, no ho sé, és que ara em poso al vostre lloc i realment és molt difícil escollir-ne només 10. I a més, d'aquests 10 intèrprets, quina cançó poso? És que per començar, amb Elton John, podria posar moltes que m'agraden, però he escollit aquesta.

David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash i Neil Young. Sí, del 72, com la pròxima. Cat Stevens. Sitting.

0: gonna wind up where you started from. You're gonna wind up where you started from.
1: Sens dubte, un gran baladista. Per això l'he escollit entre els meus 10 intèrprets preferits. Cat Stevens. I un tema no dels més coneguts d'ell. Sitting.
2: T'acompanya l'Albert Malla.
1: I amb molt de gust, atenent la proposta de l'amic Jordi Aniento Ponsarnau, de Sabadell. M'ha demanat quins eren els meus 10 intèrprets preferits i els motius. Bé, els motius són bastant comuns a tots aquests temes. L'adolescència, els primers anys de joventut, les primeres vegades de coses que marquen. El primer petó, els primers amors, els primers desamors, els primers viatges, les primeres escapades, els primers concerts. Però també recordo aquelles festes particulars on jo ja començava a assajar com a DJ. I tot això coincidint amb les cançons que estaven de moda, que en general, en aquells anys 70, eren molt, molt bones. Per molts dels nostres oients, la millor música de tota la nostra vida. Tot i que després he colat també alguna coseta dels anys 80 i bastants. Però els que em coneixeu ja esteu trobant a faltar algú entre els 10 intèrprets preferits meus.

0: corria 1973 quan vam descobrir, gràcies a la fantàstica ràdio que feia Rafael Túria, a una de les seves enamorades de sempre. Carly Simon. You're so vain. Ets tan cregut que es va dir aquí. Segons sembla, estava basada en fets reals. Estava dedicada a algun personatge del món del cinema, però després se n'ha parlat d'altres, així que no ha quedat ben clar realment si era per un, era per diversos o era una invenció. En el meu cas, eren temps en què no em podia comprar ni molt menys tots els discos que m'agradaven, que eren molts, perquè a més és que en aquella primera meitat dels anys 70, com abans hem comentat, la música en general era molt bona. I per als oients més joves del programa, que ens consta que són molts, recordar que no existia internet ni la possibilitat de tenir música gratis. L'única possibilitat, entre cometes, era gravar-la de la ràdio. Però llavors les FMs pràcticament no existien, no emetien experimentalment, els nostres receptors no ni tan sols captaven la FM, s'havia de gravar de l'ona mitjana amb les limitacions tècniques que això suposa, és a dir, que la qualitat de so no era molt bona, hi havia interferències, a més els locutors parlaven a sobre, o sigui que l'única manera de tenir una cançó que t'agradés i posar-la tantes vegades com volguessis era comprant el disc. He començat precisament aquesta selecció amb l'Elton John perquè jo crec que és l'intèrpret que més vegades he gravat, demanant discos prestats als amics per gravar-los en cinta i després tornar-los, no? Perquè m'agradava tenir tota la seva discografia. En el meu cas, tot va canviar una mica. Les meves sensacions van canviar quan a partir de l'any 77 les companyies discogràfiques em van començar a enviar discos de promoció, és a dir, gratuïts, amb la intenció de que jo els promocionés, perquè llavors ja feia programes musicals en directe, no? La música, evidentment, em va continuar apassionant, ha estat el meu motor sempre, però ja no és el mateix, no sé si m'enteneu, eh? Aquella sensació de finalment haver aconseguit els diners necessaris per comprar-te aquell disc gran que t'agradava, perquè la majoria eren petits, perquè eren més barats, no? Eren els singles. Doncs va variar, perquè llavors tenia tota la música al meu abast, de forma gratuïta, i a més era una eina de treball. Jo havia d'escoltar els long plays, m'agradessin o no, per treure les cançons que em semblaven més interessants i emetre-les, no?
1: Escoltes Cocodril Club.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Després de Carly Simon, podríem escoltar una dels 72 del grup Amèrica. Llavors ja eren coneguts amb un cavall o sin nombre, però van venir d'altres, i aquesta concretament em feia somiar amb algun dia poder viatjar a l'Amèrica profunda.

grup Amèrica. Ventura Highway, autopista, aventura. El grup Bread va durar molt poc, era el grup de David Gates, però gairebé tot el que va fer em va entusiasmar.

everything I own. Just to touch you once again. Que aquí es va dir todo lo que tengo. El grup Bread de David Gates de 1972. Estic disfrutant perquè, a més, comprovo que totes aquestes cançons m'estan agradant pràcticament igual que el primer dia que les vaig escoltar. Estic atenent la proposta d'en Jordi Aniento Ponsarnau, de Sabadell, que m'ha dit que doni jo la meva selecció dels 10 intèrprets preferits. I ara, David Bowie. L'Space Odyssey m'encanta, però jo el vaig descobrir amb aquesta, Starman. Starman.

1972. Per cert, que en aquella època ja no estaven de moda els anomenats conjunts, gent com Sidex, Salvajes o Mustang, però que encara ho intentaven, versionant com havien triomfat als anys 60 clàssics internacionals al castellà. I existeix una desconeguda versió al castellà d'aquest tema per Santi Carulla al capdavant dels Mustang. David Bowie, el grup Brett, Amèrica, Carly Simon, Crosby, Still and Nash, Cat Stevens, Elton John... I clar, no em puc deixar els Creedence. I una anècdota de la Creedence Clearwater Revival relacionada amb mi, no? Allò que us deia de comprar els discos. Un diumenge al matí estava escoltant la ràdio, que és el que feia més hores al dia sempre que podia, i llavors no era tan fàcil com ara escoltar-la. I va sonar Green River, de la Creedence. Jo ja coneixia el tema. Sí, potser l'havia escoltat un parell de vegades, però aquell matí de diumenge, quan es va acabar per la ràdio, jo vaig tenir un desig irrefrenable de tornar-la a escoltar, i no tenia el disc, però és que a més era diumenge i totes les botigues estaven tancades. Totes? Tenia les 90 peles que costava el disc? Sí, em sembla que em faltava poc i segur que els pares s'enrotllarien i em donarien el que faltés, però estava tot tancat. Llavors vaig recordar que davant dels estudis de Ràdio Barcelona, al carrer Casp número 6, tocant a Passeig de Gràcia, on han estat pràcticament tota la vida i continuen en l'actualitat, llavors hi havia davant una màquina de discos, però no una màquina d'aquelles que hi havia als bars, que posant un duro podies escollir un dels discos que estaven allà. No, no, una màquina que venia discos, igual que hi havia màquines que venien tabac, oi? Però, clar, n'hi havia uns quants, no tenies tants per escollir com en una botiga. I vaig anar cap allà corrents, i efectivament estava el Green River i me'l vaig comprar. La culpa de tot això la va tenir aquesta guitarra.

Green River, el riu verd de la Creedence Clearwater Revival, de 1969. No cal que us digui que no estan en ordre, Vull dir, que hagi posat en primer lloc Elton John no vol dir que sigui un hit per ell, de l'1 al 10. I us entenc perfectament quan us sap greu haver deixat fora alguns que formen part de la vostra banda sonora i que estan més en el vostre cor que en el vostre cap. Perquè ara, per exemple, escoltarem Franco Battiato, esclar, jo diria, amb diferència als altres, que ha estat l'artista per al que no m'ha importat fer més quilòmetres per veure'l en concert, no? Però, clar, és que em posaria 50 d'en Battiato. Escoltarem la perspectiva de Nevsky, basada en el llibre de Nikolai Gogol, de 1835, un llibre que pretenia aixecar i llançar a Rússia cap al progrés.

La perspectiva Nevsky de Franco Battiato. Bueno, i evidentment després podríem posar Supertramp i els Eagles i els Beatles i els Stones i Bruce Springsteen i l'etcètera de les coses. Però me'n queda un, m'ha costat molt, perquè clar, aquí em carregava per posar-lo, però per una sèrie de detalls ha guanyat ell, ha guanyat Roy Orbison. Però us he dit que la meva selecció seria sincera, seria d'acord. Jo realment vaig descobrir Roy Orbison quan ell se'n va anar. A veure, de petit coneixia el Pretty Woman, sobretot en versions al castellà que feien alguns conjunts de l'època, que li deien Linda Chica, Linda Chica, por la calle vas... Va. Però jo no sabia que era de Roy Orbison, el Pretty Woman. I després, quan jo ja vaig començar a rebre novetats discogràfiques perquè ja feia programes de ràdio musicals, Roy Orbison no estava de moda ja. A finals dels 70, sí, havia, em sembla que havia rebut alguna cosa, el Blue Bayou i tal, però no era conegut per aquí. I el 88 ens va deixar, em vaig assabentar de que alguns dels més grans el tenien com un ídol i vaig voler saber qui era aquest senyor i què havia fet. I vaig descobrir una discografia brillant, única, irrepetible. Però, paral·lelament, em va arribar el disc Mystery Girl, que va ser el seu disc pòstum. Ell se'n va anar molt jove, el desembre del 88, quan aquest disc ja estava gravat, feia poc que estava gravat. I em va arribar el single de promoció d'aquell àlbum, el You Got It. I a partir d'aquí va ser quan vaig començar a interessar-me per Roy Orbison. En qualsevol cas, crec que és una cançó sensacional.

0: El que necessitis, tu tindràs. You got it. Roy Orbison. Abans, Batiato. Creedence, Clearwater Revival. Brett, America. Carly Simon. Crosby, Still, Nash and Young. Cat Stevens. I començant per Elton John, els meus 10 preferits. Gràcies per demanar-m'ho, Jordi Aniento Pons Arnau de Sabadell. La veritat és que m'ho he passat molt bé. Algú va dir, els impossibles d'avui seran possibles demà.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Quina és la teva cançó del record?
1: Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet en Josep Escámez Fernández, que ens diu: per una persona molt especial que es diu Carme, et demano Roberta, però en la versió de Los Catinos. Ah, doncs serveixi també per tenir un record per l'amic Manolo Veí, el cantant de Los Catinos, que primer van ser Los Ticanos i que malauradament ens deixava el 2020. Ells van ser dels primers conjunts en versionar el castellà clàssics italians com aquest, original de Peppino Di Capri de 1963.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. El president del govern, Pedro Sánchez, ha defensat els dos nous reials decrets d'habitatge aprovats avui al Consell de Ministres i ha demanat als grups parlamentaris que els recolzin les mesures quan arribin al Congrés. Ho ha dit en un vídeo publicat a les xarxes socials que ha assegurat que l'executiu ha recollit part de les demandes plantejades durant els darrers dies i ha situat la protecció dels llogaters i la lluita contra l'especulació com a principals objectius dels textos.
2: El gobierno, por tanto, ha hecho su parte, os he explicado algunas de las medidas que incorporamos en este Real Decreto Ley. Hemos escuchado, hemos actuado y ahora le corresponde a los grupos parlamentarios, al Congreso de los Diputados y Diputadas, hacer su parte. Y pido a los grupos parlamentarios, aquellos que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo, que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar y que pongan por delante los intereses de la gente a los intereses de los especuladores.
1: Per cert, que un grup de persones ha plantat tendes aquesta tarda a la plaça Catalunya a Barcelona per protestar contra la crisi de l'habitatge i pretenen passar-hi la nit acampats. L'acampada a la capital catalana es produeix 4 dies després que centenars de manifestants de Madrid plantessin les tendes a la Puerta del Sol. Precisament avui l'habitatge ha estat un dels temes destacats del discurs del president Salvador Illa al debat de política general que ha començat avui. Illa ha anunciat que el govern oferirà la compra compartida d'habitatges als ciutadans majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca. També un fons dotat amb 25 milions d'euros per ajudar persones vulnerables en situació de desnonament. Demà tindrà lloc la segona jornada del debat de política general al Parlament, que suposa l'inici d'aquest curs polític. Durant tot el dia serà el torn dels grups que debatran amb el president. Començaran a fer-ho a partir de les 9 del matí. Tindran tots torn de rèplica. I les pluges que han afectat avui Catalunya poden continuar fins aquesta matinada i superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts a l'Alt, Baix i Baix Empordà i 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al litoral central fins al Baix Llobregat. El temporal ha deixat 100 litres per metre quadrat avui a la zona de l'Alt Penedès i l'Anoia i a hores d'ara al metro de Barcelona hi ha afectacions a les línies L3, L4, L5, L9 Sud i L11. S'han registrat grans incidències, sobretot a la L3, perquè s'ha quedat inundada l'estació de Mundet. Darrer punt, Tortosa es prepara per una nova edició del Festival Artèria que organitza l'Ajuntament i la companyia de l'artista i ballarí Roberto Olivan. L'edició tindrà lloc del dia 15 al 18 d'octubre.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tots Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla't i ens ho passarem força bé.

En Rodney Aikens va néixer a Knoxville, Tennessee. La seva mare biològica, que tenia 19 anys, el va posar en adopció. Alan i Margaret Aikens, que havien perdut feia poc a un nadó, van adoptar-lo. Sí, senyor, van dir, vinga, va, aquest serà el nostre nano. El van portar fins a la Universitat Tecnològica de Tennessee, quan es va fer gran, i allà va conèixer a uns compositors. Aviat va començar a escriure cançonetes i tal. I a mitjans de la dècada dels 90, Aikens es va mudar a Nashville per dedicar-se a la carrera de gravació. Va firmar amb Carb Records el 1996 i fins ara, companys, avui ens porta la cançó Rockin' Off the Cradle.

The Sunny Cowgirls. És un duo australià de dues germanes que va ser format l'any 2005, en Sophie Celeste Claiborne. Han editat un total de 8 àlbums d'estudi. El seu de debut va ser Little Bit Rusty, que el van llançar el 2005. I el seu últim, Here We Go. Aquest va ser el setembre del 2016. I des d'aquest us portem la cançó Cowboy.

0: Cowboys. I parlant de tot una mica, hem enganxat a la profe dels SMS i el seu company, la Laura i el Nico, perquè ens en facin 5 cèntims de les seves opinions sobre el ball country. Som-hi, a veure què ens han dit.
1: Avui, companys, avui a Tot Country Canal 20, al programa que ens agrada escoltar i ballar la música country, tenim a dos companys que ens faran 5 cèntims del que porten ells. A veure, la Laura i el Nico, que els conec fa temps, però vosaltres no. La Laura i el Nico porten molts anys, ara no volem fer aquí un historial de tot, però porten molts anys ballant, vale? Però jo, a mi m'agradaria les seves opinions de cara a lo que és ara. A lo que és ara. A veure, com ho portes, Laura, això d'anar amb un dia avall durant tantes classes?
2: Bueno, a mi personalment ho porto molt bé perquè m'agrada molt tractar amb la gent, més que... Bueno, ballar m'agrada molt i la música també, però el tractar amb la gent i el que a cada lloc hi hagi gent diferent i així, pues, m'agrada molt. Llavors, estem tot el dia cap amunt i cap avall, però molt bé, molt divertit. Diferent cada dia.
1: Arriba la marxa. Per davant està la Laura, però al darrere, vigilant tot el personal i el tanto que quan es giren i no la veuen amb ella, tenim amb el Nico. Nico, gràcies, eh?
3: De res, home.
1: Perquè moltes vegades sense tu, més d'un no se n'enteraria.
3: Home, m'agrada ajudar la gent i que quan donen la volta o el que sigui, però està allà per el que pugui ajudar. És el meu... O sigui, en el que m'ho passo bé, amb aquesta tasca, m'ho passo bé.
1: A part de la música que ballem en línia, el Catalan Style, que ballem nosaltres, tots, i el que tu ensenyes, et dona temps a vegades per escoltar més música country encara?
2: Bueno, en el meu cas sí, perquè estic una mica, el que es diu, enferma de la música country, perquè m'agrada molt, i en especial m'agrada molt més la música potser que no es balla, diguéssim, que la que es balla. Llavors jo estic a casa escoltant sempre música country, m'agrada molt, la veritat és que sí.
1: El Nico no té tant de temps. O sigui, Nico, aprofites qualsevol moment o relaxes amb una mica de funky?
3: No, jo prefereixo una altra música. Quan estic a la feina, o sigui, quan estem fent classes, normalment música dels 80, dels 70, m'agrada molt.
1: Música disco?
3: Sí, sí. Hòstia, perquè tu, era molt discotequero.
1: Ei, Estudio 54.
3: Exactament, era molt discotequero.
1: Bueno, i ara... Això serà curt, no us amoïneu. Una cosa sí que us volia preguntar. A vegades has fet coreografies, vale?
2: Sí, sí.
1: Una cosa que sempre m'assalta el pensament. Abans de fer, o per què fas una coreografia? Perquè has escoltat una cançó que t'agrada molt o perquè tens uns passos en ment als quals li voldries aplicar una cançó? Quin és l'ordre?
2: Bueno, jo sé que cadascú fa una mica... O sigui, depèn del coreògraf, ho fan d'una manera o d'una altra, no? Cadascú té la seva manera de fer. En el meu cas és que escolto alguna cançó que m'agrada molt, d'aquestes, el que et deia abans, que no té ball, no? Aquestes que escoltes pues, molta música country i dius, ostres, aquesta cançó m'agrada per lo que sigui, no? I em crida l'atenció. I cada dia te la poses una vegada, el següent dia dos, tres, llavors diu, tinc que fer alguna cosa. Llavors, en el meu cas, primer escolto la música... i després faig els passos. Perfecte. Sempre és així en el meu cas, eh?
1: I tu, Nico, què? Repasses amb ella quan l'està creant o t'esperes a acabar canviant?
3: Me l'ensenya, jo li vaig dient, pues mira, pues queda bé, no sé què.
1: No és la teva opinió.
3: Exacte, li dono la meva opinió.
1: Solo un equip.
3: Només que l'opinió, eh?
1: Vale, vale. Bueno, i ara, per acabar avui, un altre dia els tornaré a enganxar. Per acabar avui... A veure, seria una tonteria de preguntar. ¿Cómo ves el mundo del country actualmente? Com ho veus? Tu fa molts anys que balles, per això t'ho dic, de quan començàvem, les quantitats de gent, els ànims de la gent, els desitjos de la gent d'aprendre... Com ho veus comparat amb fa 14 o 15 anys a les escoles, a la gent que puja ara? Hi veus diferències o és el mateix?
2: A veure, sí que hi ha diferències més que res en el tipus de ball, potser, que ara doncs, hi ha... molts restats, tacs i coses d'aquestes, o sigui, els balls estan com més preparats potser que abans, però realment jo trobo més o menys, ho trobo més o menys com abans, en el sentit de que sempre trobaràs gent que disfruti realment ballant, que disfruti de la música i gent que balla per passar l'estona. Vull dir, això ja estava abans,
4: això
2: i ara,
4: passat,
2: o sigui, jo crec que la gent que disfruta disfrutava abans i disfruta ara. I la gent que...
4: I tu, Nico, com veus el tema?
3: Jo sóc més a l'antiga, o sigui, jo crec que abans es disfrutava més de la música perquè no tenies que estar tan pendent de que si ara ve un pont, que si ara ve un restat, llavors et relaxava molt més.
4: Sí, m'imagino que com tot es deu tecnificar, complicar, professionalitzar, sí. És
3: que,
4: com
3: que,
4: tot.
3: Que és el que es va, o sigui, tampoc pots quedar enrere. Clar. Però en teoria a mi m'agrada més el d'abans.
4: A mi també era més fàcil.
3: Oh! I, bueno. No, i podies escoltar més la música, o sigui, estaves més relaxat, és veritat.
4: Bueno, a veure, per adornar una mica aquesta entrevista, posaré una cançó. Quina vols que posi al programa?
2: No té que tenir ball, no?
4: No, m'és igual, que tingui ball o que no tingui ball, és igual, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac,
2: bueno,
4: tic-tac.
2: Bueno, com a mi m'agrada molt el Brad Paisley, m'encanta, jo agafaré una que es diu She's Everything, que m'agrada molt, és una balada, per això no té ball ni res d'això, però m'agrada molt. En el meu cas, aquesta.
4: Fins aquí per tots vosaltres, ara posaré She's Everything. Moltes gràcies, macos!
3: Adéu! Adéu, adéu, adéu!
0: I tot seguit, la preciosa balada que ens ha demanat la Laura a càrrec del gran Brad Paisley. She's Everything. Ella ho és tot per mi.

el gran Alan Jackson, georgiana de naixement, ens porta una cançó que parla dels llocs d'arreu on ha cantat. I ens diu allò del country, no solament que el com del sud. I que ens ho diguin a nosaltres, que des de l'altra banda de l'oceà l'adorem. I'm just a southern thing.

El country és un món que no para arreu del país. Cada setmana hi ha events, trobades, festes i multitud d'activitats. Si vols estar al dia, clica aquestes dues adreces electròniques, CountryCat i Va de Country. No et perdis res del que remena al voltant dels cowboys catalans. Quan es va formar la banda el 2004, Gay Holiday i el Honky Tonk Review estaven a l'avantguàrdia de l'escena del country de Nova Orleans i han estat en una lliga pròpia des d'aleshores, combinant una composició de cançons evocadora, una musicalitat impecable i encomentant la seva energia a l'escenari, s'han fet guanyar el seu lloc a l'esglaó més alt dels favorits locals i han ajudat a créixer una base de fanàtics hàbits del two-step a tot el món. Avui ens porten la cançó I'm Coming Home.

Doyle Lawson és un músic de bluegrass tradicional i de gospel, millor conegut com l'intèrpret de mandolina, vocalista, productor i líder del grup dels 6 membres Doyle Lawson and Quicksilver. Lawson va ser inclòs al Saló de la Fama Internacional de la Música Bluegrass el 2012. Avui ens porta la cançó Love on Arrival.

Nascuts en el calor de la terra del nord de Texas el 1935, The Knox Prairie Rambles van començar el seu viatge poc convencional. Fundat per en Donovan Chuck Whitworth, ell i cinc músics extremadament talentosos van superar l'estereotip i l'adversitat, donant concerts a base de quilòmetres de carretera. Quan vingué la Segona Guerra Mundial, amb el racionament del combustible, es va fer cas i bé impossible continuar com a grup. Van acabar la seva carrera com The Knox Prairie Rambles. Però, companys, avancem 75 anys i tenim el renaixement dels Knox Prairie Rambles un altre cop, amb la bandera estant el net d'en Chuck Donovan Whitworth III i el compositor vocalista Scott Malone, fill d'un predicador de Dallas, Texas. Volen marcelir-se fidels a la música del seu passat mentre creen un so que és autèntic. Van reunir idees i van escriure cançons dels seus molts anys de vida i experiència. Cançons que explicaven històries com les que escoltaven a la ràdio mentre eren petits. La cançó d'avui es titula Coses que feia el meu pare.

Lone Star va començar el 1992 com una banda anomenada Texas. Aquest nom es deriva del fet de que els 5 membres eren nats a Texas. Lone Star han registrat més de 20 senzills a la llista de cançons del Hot Country, incloent 9 que van arribar al número 1. El grup ha gravat 7 àlbums. Els dos primers es van definir com les influències del honky-tonk i neotradicionalistes del country, però posteriorment es van basar en gran part en el country pop. Avui ens porta la cançó Minus You, canta Lone Star.

Amb la seva veu poderosa, commovedora i formosa, la seva apassionada escriptura de cançons i la seva fascinant presència a dalt de l'escenari, en Tori Dirk continua capturant el seu públic. Amb el llançament del seu segon àlbum, aquesta talentosa artista continua fent collita de resultats encara més fantàstics a mida que continua deixant la seva marca a la indústria de la música. Amb tots vosaltres, He Don't Get It, canta Tori Dirk.

Ara tenim a la Terry Clark, aquesta guapetona oriunda de Medicine Hat, Alberta, al Canadà. Va començar la seva carrera a canvi de propines en el Tootsie's Orchid Lounge, un llegendari bar honky-tonk a l'altra banda del carreró de l'històric auditori Ryan de Nashville. Amb més de 5 milions d'àlbums venuts, gires internacionals aclamades per la crítica i exitosos senzills, Terry ha solidificat el seu lloc en els llibres de la història de la música country. No us la perdeu, val la pena. Amb tots vosaltres, Breaking Ball, canta Terry Clark.

El country és un món que no para arreu del país. Cada setmana hi ha events, trobades, festes i multitud d'activitats. Si vols estar al dia, clica aquestes dues adreces electròniques, CountryCat i Va de Country. No et perdis res del que es remena al voltant dels cowboys catalans.

0: Chickasha City.
1: I després d'escoltar el David Klein amb el tema Let's Go Dancing, que ens ha convidat a agafar parella per marcar un bon step, continuarem amb la mateixa marxa. No deixeu la pista, que ara ve el Rich McCready des de Missouri, parlant de les meravelles de Chickasha City.

0: Bé, companys, això ha sigut tot per avui. La setmana que ve, més, més country music, a la mateixa hora i al mateix canal. Moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta bona estona.
1: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada.

0: Ràdio Abrera, són les 11.
1: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
2: 60 minuts amb tots els clàssics del rock.

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
2: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
3: 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.

0: paso.
1: Hora 23.
2: Te lo dije muy clarito.
3: Permanece a la escucha.
4: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
1: Hora 23.
4: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
1: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
4: A Ràdio Abrera, Hora 23.
5: Ràdio Reloj.
6: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Hora 23.
2: 60 minuts amb tots els clàssics del rock.

0: corazón.
1: Hora 23.
2: Te lo dije bien clarito.
3: Permanece a la escucha.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
4: 12 de la nit.

0: get so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely they could die.
1: Hora 23. 60 minuts amb tots els clàssics del rock.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
1: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Fórmula 107.9. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món reunides en una única fórmula.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
4: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
3: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
4: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: dues hores 100% música. 100% energia. 100% energia. 100% tu. 100% tu. La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
1: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Amb en Jordi Busquet.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.